escoltes flamenco, t'agrada viatjar. No faltes mai a ioga i estudies italià. Vas a la Filmoteca i puges a estendre el terrat.

0: Són ara les 9, resumim els temes més destacats. D'aquest matí de dijous, avui es lliurarà l'objecte del veredicte als membres del jurat que han de deliberar si l'acusat d'assassinar la seva exsogra a la colònia de Sant Jordi és culpable. Ahir, l'home va assegurar, davant l'audiència provincial, que no recorda haver colpejat la víctima.
1: L'home ha reconegut que va beure una botella de vi i cerveses, que va tenir la sensació de despertar d'un mal son i després va beure sang a casa. La fiscalia ha decidit elevar la petició de pena de presó fins a 25 anys.
0: I un incendi a ras de diverses barraques d'un assentament a Palma situat davall al pont de Songoleu, a prop de la via de cintura.
1: Els residents dels infrahabitatges van poder fugir de les flames, però els fets van provocar alarma i embossos. Alguns veïnats diuen que la zona està deixada.
2: Va començar poc a poc i ha anat cresquent i cresquent i no, pues no han arreglat, sempre hi ha arbres, hi ha plantes i clar, això quan comença a prendre, pues acaba amb tot, i això és el que ha passat, bàsicament.
1: Ara s'investiguen les causes del succés.
0: I José Antonio Puebla pren avui possessió com a nou cap superior de la Policia Nacional de les Balears. Substitueix el director adjunt operatiu del cos, José Luis Santafé, que ara és el màxim càrrec operatiu de la policia a l'Estat i que avui serà a l'acte de presa de possessió.
1: També hi participarà i presidirà l'acte el ministre Fernando Grande Marlaska, qui ahir va rebre aquesta xiulada. Passa en un acte de la Guàrdia Civil a Jaén quan parlaven el seu discurs de la mort de dos agents mentre perseguien una narcollanxa.
0: I Eivissa, el president del Consell, Vicent Maria, està en contra de l'ampliació de la capacitat de l'aaeroport de l'Illa previst per Aena.
1: Ja l'ha tret a licitació per 10 milions i mig d'euros amb un pressupost total de 230 milions i Maria està molest perquè no han comptat amb les institucions locals per prendre la decisió.
3: Que no m'ho pareix de rebut és que amb un entarem passa premsa que vol doblar la capacitat de l'aeroport, quan des del Consell Insular, de les institucions locals, tenim una aposta clara per la sostenibilitat, per no créixer en quantitat, sinó créixer en qualitat, i això va en contra de la política turística que estem aplicant.
1: La fase de disseny durarà 5 anys i l'execució de les obres s'allargarà fins al 2034.
0: I en el marc de la Setmana de les Famílies, la psicòloga Diana Alacem recomana als pares que tenen fills en plena pubertat que no s'oblidin que ells també han estat adolescents.
1: En una entrevista a l'informatiu Matí ha apuntat que en moltes ocasions les famílies sobreprotegeixen i recorda que quan un s'equivoca també n'aprèn. Aposta per dir-los: som aquí pel que necessitis.
4: Yo creo que todo se simplifica ahí, ¿no? O sea, no voy a estar todo el tiempo encima tuya, no voy a estar corrigiéndote todo el rato, no voy a estar sobreprotegiéndote, voy a estar aquí para cuando tú me necesites, cuando tú ya consideres que no puedes, no sé, soportar o sobrellevar una situación en concreto, pues estoy aquí, simplemente estoy aquí.
1: La divulgadora impartirà la conferència Com connectar amb l'adolescència sense morir a l'intent, avui hora baixa al CaixaForum.
0: I avui també destaca un titular de la crònica esportiva: el Reial Mallorca es complica la permanència amb la derrota del Getafe per 3-1. Xisco Ribas, bon dia.
5: Bon dia. El conjunt vermell no va ser capaç de sumar al Coliseum en el pitjor partit de l'era de Michelis. Martín Satriano en dues ocasions, a la primera part Izay Romero al 63, van posar el 3-0 al marcador i Omar Mascarell al 65 marcava de cap un gol que de res va servir. Resten dues jornades per acabar la temporada i el Mallorca ara és 17 a la classificació en 39 punts. A més, ahir tots els seus rivals directes van sumar de 3 i en cas que avui el Girona puntuï contra la Reial Societat, el conjunt mallorquinista tornaria a la zona de descens.
0: Amb aquest apunt de la crònica esportiva arribem a les 9:04. Ara comença el programa al dia.
6: Més informació a ib3notícies.com.
7: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
8: El Brisas de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine i gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzes artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brisas al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971 86 70 00.
9: Som Convilas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615 898 705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.
10: una cosa, puc fer un experiment?
11: Sí,
12: sí.
10: Però ara que sou aquí, men, podeu dir, per exemple, Ràdio Pollença, la teva ràdio.
12: Ràdio Pollença, la teva ràdio de tots. Ràdio Pollença, ràdio teva, ràdio de tots.
13: Ràdio Pollença és per tots i per totes perquè podem escoltar tots. I per saber les notícies.
14: Ràdio Pollença, perquè podreu escoltar el que estem fent.
15: Ràdio Pollença, Pollença, Viureixó.
16: Ràdio Pollença, vine, escolta.
17: Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.

0: Molt bon dia, són les 9 i 6 del matí. Avui és dijous, dia 14 de maig. En aquesta hora fa un poquet més de fresqueta. Maria, ho has notat? Bon dia.
1: Ho has notat, sí, hem tanquat ara.
0: Jaume, què tal?
2: Bon dia, un pot de fred, a veure que se nota d'avui i ahir. Fa una mica més de fred.
0: Ara, a partir d'avui, us informem que començarem el programa explicant-vos quina és la programació de la jornada. Així, a primera hora del matí ja sabreu quin contingut tenim aquí, o magazín del matí, ens fil per randa, petits plaers també l'hora baixa, i així podreu estar més pendents de la que vos interessa escoltar.
1: Eh? Sí, canviem un pot d'ordre. No és que no vos ho digués som un matí, però vos ho dèiem...
0: Per mig.
2: Ah, un poc sí. Escopetats.
1: Un poquet sí, més en
0: a vegades
1: van.
0: Tenia un temps de dir-ho relaxadament, de vegades un poc a la correguda. I de vinga, què tenim avui?
1: Bé, avui és dijous, això vol dir que tenim programació a part de la programació des del port de Pollença. El primer que farem després d'aquesta primera hora informativa serà precisament connectar amb en Bruno a les 10:05, seré allà en els Estudis del Moll per xerrar amb la delegada na Jolaina Campomà. La regidora mos repassarà actualitat i del que fa referència i que afecta més en el port de Pollença. Mos centrem un poquet més en les notícies d'allà. A les 10:30 tenim Pensa Globalment, Actua Localment, un programa que ens prepara en Sebastià Sansó. Avui per mi ja mos avançarà qualque coseta més d'aquest nou canvi del sistema de recollida de residus. Després, a les 11:05, tornem a connectar amb un moll perquè avui toca Paideia. Avui la tècnica d'educació, Lola Naranjo, vendrà acompanyada de dues convidades, una directora d'escoleta i una mamà, perquè mos vol fer un programa centrat en aquest tema, la sobreprotecció i l'autoestima dels nostres joves. I com sempre, allò serà segur ben interessant, perquè tots els Paideies ho són, no vos ho perdeu d'11 a 12. A les 12, avui parlarem del Pla d'Arbrat, que se va presentar ahir, l'Ajuntament, l'Àrea de Medi Ambient el va presentar ahir, un acte que se va fer en un moll. Bé, d'avui farem una xerradeta amb un tècnic responsable que ha elaborat aquest pla, en Marc Castilla, i just després enllaçarem tot d'una també ja per seguir parlant d'aquesta qüestió amb la regidora de Medi Ambient, Estefi Pozo. Actualitzarem, idò, temes de la seva àrea de medi ambient, del Pla d'Arbrat, però també d'altres, com platges, socorristes, parcs infantils, colònies de moixes, de tot això, i ho tenim pensat parlar amb ella. Això és el que tenim de matí, fins a la una, i un cap vespre, en un petit plaer, a partir de les 5, tornem a sintonitzar la ràdio, perquè en Bruno i en Jaume seran amb vosaltres per repassar un poquet d'agenda i també per parlar de la campanya de sensibilització familiar és la teva responsabilitat, una altra campanya que també se va presentar ahir. Ho faran amb Lola Naranjo, la tècnica, i la regidora María José Jiménez. I acabarem avui a les 6 amb una entrevista a l'artista pollencí Joan Bennassa.
0: I d'aquests són els continguts, la programació que tenim al llarg d'aquesta jornada de dijous, dia 14 de maig, i ara ja començam. I bé, començam recordant que l'Ajuntament de Pollença ha posat en marxa la campanya de sensibilització.
2: L'iniciativa consisteix en la difusió de 5 missatges curts i rellevants destinats a les famílies i a la seva responsabilitat envers dels fills i les filles. Un missatge que recorden de la responsabilitat de les famílies en què els seus fills i filles siguin tolerants i respectuosos, que facin un bon ús dels espais i materials, que utilitzin de manera responsable internet i les xarxes socials i no delinquixin o que tinguin un bon comportament. Aquests missatges estaran plasmats en infografies pensades per xarxes socials que es difondran durant 5 setmanes consecutives. La campanya es compartirà en 4 idiomes, català, castellà, anglès i àrab, i els mateixos tests també s'emetran en falques radiofòniques aquí, a Ràdio Pollença.

0: I l'Ajuntament i Hora Baixa va presentar el Pla d'Arbrat de Pollença.
1: Sí, aquesta eina estratègica, com comentàvem, que està destinada a conèixer, protegir i millorar el patrimoni verd del municipi. Un document que fa un inventari de l'arbrat municipal en el que s'han comptabilitzat 4.315 arbres a les vies i zones verdes. També ofereix les estratègies que s'han de seguir a llarg plaç per poder dur un manteniment d'aquest arbrat del municipi. Un estudi que ha posat de manifest que al voltant d'un 70% d'aquest arbrat està situat a la costa, entre Sant Vicenç i Port de Pollença, i la resta en un nucli interior d'un poble, una dada destacada. Marcos Castilla és un dels tècnics que han elaborat aquest document. Avui, com dèiem, podreu escoltar l'entrevista a partir de les 12, on dona tots els detalls, però aquí en teniu un petit abans.
2: A partir d'això, que el que feim és avaluar com està l'arbre, si tenen qualque alteració estructural, perquè potser hi ha una patologia detectada que pot caure una branca o l'arbre, o fisiològic, que seria més a nivell nutricional o deficiències, o perquè pot tenir l'atac de qualque insecte, virus, bacteri, etc. Amb això nosaltres ja començam a veure com estan els estats dels arbres, que el que també ens dona informació, quins alcorques estan buits, a on ha d'invertir l'Ajuntament a dobbers, sigui un tipus de poda, sigui plantació, però sobretot augmentar el que seria la qualitat dels arbres a ciutat per aconseguir els beneficis que ens proporciona aquests arbres. Ara també t'he de comentar que ens basem en una regla a nivell europeu on te diu que mínim han d'arribar a un 30% per arribar en aquesta qualitat d'aire i de benestar que te donen els arbres. I això sí que t'he de dir que encara a la Pollença li falta créixer en el que seria a nivell verd, d'infraestructura urbana. És a dir, ara mateix crec que no arribaven al 10%, per tant, l'objectiu és continuar la plantació d'aquells carrers que no tenen arbres o que antes n'hi havia i qualque moment se va llevar i no se va reposar. És a dir, és una assignatura pendent, crec jo, per al municipi.
0: I també vos hem de contar que ahir dimecres l'Associació de Gent Gran Colònia Pollença, l'Associació de Colònia, va participar en la jornada de convivència de la Federació d'Associacions de Pensionistes, Jubilats i Persones Majors de Mallorca al Santuari de Lluc.
3: Així va ser. La trobada va reunir centenars de persones majors arribades de diferents municipis de Mallorca en una jornada marcada pel retrobament, la convivència i el bon ambient. El Consell de Mallorca va facilitar transport gratuït a les entitats participants per afavorir l'assistència de totes les associacions. El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, va destacar la importància d'aquestes iniciatives per mantenir activa la gent gran i reforçar els espais de relació social als pobles de l'illa. La jornada va incloure la tradicional celebració religiosa al santuari presidida per Mossèn Taltavull, el bisbe de Mallorca, i un dinar de germanor entre les associacions participants.
0: I ja vos havíem avançat que torna el Festival de Música Alternativa Esos Cuernos Rock. Després de menys de 15 anys de pausa, el Festival de Música Alternativa celebrarà la seva 6a edició i això serà dia 6 de juny a Canes Carrinxo i es va fer la presentació. Aquesta iniciativa té per objectiu revifar la màgia de les primeres edicions apostant per la música en directe, l'art urbà i la cultura alternativa.
1: I sí, ja com deia, se va fer la presentació i per tant ja en tenim tots els detalls. El festival comptarà amb 3 escenaris i un cartell divers compost per 19 artistes. També hi haurà activitats complementaris com grafitis en directe, exposicions d'art, un petit park skate o un mercat artesanal, entre d'altres. El primer escenari, que du per nom Mòdul, és Mòdul Sound, i actuen Dynamo, Mafia, Mainland 10, Frontman and the Managers i Jaume Mas and the Gardeners. El segon escenari, Ciara, hi passaran Sky Toba, Tonka, Greenpoint, Norai, Vivian O'Hara, Dayo, Accused of Madness, Enigma and Ellipse i Sacred Silence and Quantum Injectum. El tercer escenari, anomenat AMP, de l'Associació de Músics de Pollença, i actuaran Young Noise, Spicy Lovers, Vinyls en Gastro, Rano Sarbac Trio, Jordan Boyd i Tramuntana Gypsy. Bé, l'entrada del festival anticipada té un preu de 10 euros, a porta en valdrà 15, els menors de 8 anys hi podran accedir de manera gratuïta i l'entrada anticipada ja es pot adquirir online a l'enllaç de la seva pàgina web, esoscuernosrock.com, O físicament també s'està venent a Palma, a Devil Skate Shop i a Pollença, a l'avenida de Pony Pissador, en el Pony Pissador, bar Pavelló del Poliesportiu de Pollença i a Can Picafort. També se venen a Dragut Records.
0: L'Ajuntament recorda que continuen les visites guiades Pollença Cultural.
3: Les dates del que queda de mes de maig són 15, 22 i 29 i en mes de juny seran dia 5 i dia 12. Recordant que el punt de trobada és l'Oficina de Turisme de Pollença, que està a la plaça major número 17, a les 10. Què fer per participar-hi? I és necessari inscriure's amb un mínim de 48 hores d'antelació. Ho podeu fer als següents telèfonos. 971 53 50 77, 971 86 54 67 i 971 53 32 64. Recordem que és gratuït.

0: només hi poden accedir els vehicles autoritzats. En cas de que el pàrquing estigui complet, la barrera de la carretera des del port de Pollença estarà tancada. I per altra banda, pel que fa a l'accés des de la platja fins al far de Formentor, només hi poden circular els vehicles autoritzats, per exemple, el bus llançadora del TIP. Si heu de demanar autoritzacions per alguna d'aquestes dues zones, ho heu de fer amb almenys 3 dies hàbils d'antelació i ho heu de fer al correu electrònic formentor@dgt.es.
1: Arrels Marines tornen a organitzar la Jornada d'Accessibilitat Universal de Pollença aquest any a benefici de Prodis, i això ja és demà.
2: Això serà, sí, demà. A partir de les 6 es podran recollir dorsals davant Prodis, el preu és de 5 euros, i a les 7 començarà amb una caminada popular de 2,5 km des d'allà mateix. La Jornada d'Accessibilitat Universal d'aquest divendres acabarà amb una hamburguesada popular que es farà a Cales Monares a partir de les 8. Podeu reservar tiquets a Prodis o al telèfon 971 53 43 63. Enguany reivindiquen que les persones amb discapacitat intel·lectual i les persones majors puguin tenir un mediador que els acompanyi per als tràmits. Per aquest motiu, la caminada d'aquest any s'organitza a la col·laboració de Prodis. Ho explica Magena Cànaves, gerent de Prodis.
3: La reivindicació és per totes les traves que se troba la gent major i les persones amb discapacitat intel·lectual a l'hora de realitzar qualsevol tràmit a l'administració o per demanar una cita prèvia, un PAC, etc. Que cada vegada hi ha, bueno, que s'utilitzen més les noves tecnologies i que potser no hi tenen accés, i també a nivell d'aprenentatge i comunicació, per les traves que tenen amb aquesta aspecte. I seria perquè l'administració o l'Ajuntament tingués un mediador per això, per ajudar a fer tràmits a tots els nivells.
1: I avui és el darrer dia per fer les preinscripcions de l'Escola Viva d'Estiu de Port de Pollença que organitza l'àrea de benestar social.
0: Si recordem, Escola Viva és per nascuts enguany entre el 2012, 13, 14 i 15. Se farà de matins de mesos de juliol i agost i faran activitats educatives i també d'oci, són a Port de Pollença entre les 10 i les 2 del migdia i té un preu de 60 euros al mes. Com dèiem, les preinscripcions estan encara avui obertes fins a la mitjanit.
1: I en planes culturals, per avui dijous, tenim dues propostes.
2: Sí, són el cicle de conferències de la UOM, la xerrada Pirates i Corsaris Mallorquins a l'edat mitjana, a càrrec de la doctora Victòria Antònia Burguera, professora del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, serà el Saló Cultural d'Humoll a les 6 i és gratuït. També per avui dijous hi ha el Cineclub, el Club Pollença, en la pel·lícula La Buena Hija. Serà a les 8:30 i recordem que les entrades són 4 euros per socis i 6 euros per no socis.
1: Tangos, fados, musicals i cançó clàssica en el concert solidari del Festival de Pollença d'aquest diumenge, dia 17 de maig, en Raquel Camariña i Joan Erau, un recital que recorrerà diverses etapes i estils vinculats als 65 anys d'història del festival, i recordeu que és a benefici de l'associació Abaimar.
0: Sí, el Festival de Pollença presenta aquest concert solidari que ja és aquest diumenge a les 7:30 en el pati de l'Ajuntament, és el cicle o festival en el pati. Un recital que, com deies, anirà a càrrec de la soprano Raquel Camariña i el pianista Joan Erau. El programa ofereix un itinerari musical que s'ha anat interpretant al llarg de 65 anys d'història en el festival i que combina repertori clàssic i de música més contemporani amb una gran part dedicada a Falla, amb motiu del 150 aniversari del seu naixement. També d'altres compositors com Forer,

0: famílies amb infants afectats per malalties rares o de baixa prevalença. Pere Bonet, director del Festival de Pollença, ens explicava aquesta setmana aquí als micròfons de la ràdio en què consistirà aquest concert.
1: Hem intentat que fessin un programa que passi per tots els estils de lo que és el lit sa cançó, no? Des de sa cançó clàssica, de sa soprano clàssica, i en aquest cas tindrem sa set cançons de Falla, que és commemorant Sant Falla, però també farem Esclar de Lluna de Debussy, Sa Prerure de Gabriel Fauré, Xua Michaninan de Samuel Barber i Maina Rosa de Schumann. Però també anirem avançant i anirem passant per cançó portuguesa, de Fado, Meu amor de Alan Ullmans, Somewhere, The West Side Story of Bestein, Cloris, de Reinaldo Hahn, The Man I Love, de Gershwin, Luisa, de Jobim, cançó brasileira, Damunt de Tu Només es Flors, de Frederic Montpou, Set Umami, de Parisotti, una cançó de Chopin, les cançons de Chopin són poc conegudes, però és que tindrem Alfonsina i el Mar, també, de Daniel Ramírez, i Jo soy Maria de Piazzolla, de Sa Gabriel de Corbail. Vull dir que passarem per totes les històries de les cançons, perquè tota aquesta de públic pugui gaudir d'aquest concert.
2: Més coses. El Museu de Pollença celebrarà el Dia Internacional dels Museus amb un microteatre que du per títol Cadàver Exquisit i les entrades ja estan a la venda.
3: Així és, el 23 i 24 de maig, com cada any, el Museu de Pollença celebra el Dia Internacional dels Museus amb una proposta escènica. Enguany presenta Cadàver Exquisit, una creació de grup teatreros en dramatúrgia i direcció de Francesca Palou Paella. 23 de maig, tant les funcions seran a les 5 i a les 7, n'hi haurà dues, i 24 de maig n'hi haurà tres, una a les 12 del migdia, una a les 5 des de cap vespre i l'altra a les 7. La venda de les entrades a Ticket Tip i el preu és de 5 euros. Francesca Palou ens avança una mica en què consisteix l'obra que ha escrit i dirigit per l'ocasió.
4: Un cadàver exquisit originalment és una obra col·lectiva en què les persones que hi contribueixen no saben el que ha fet l'altra gent. Per tant, és totalment surrealista. I això se va iniciar en el món de la literatura, que se va, diguem, la primera vegada que se va fer un cadàver exquisit va ser 1925, i després ja els surrealistes ho varen incorporar també a la plàstica. I nosaltres m'he proposat fer-ho en un teatre, però realment és una mentida, perquè com un teatre, ja sabeu, no és vera, és ficció.
2: I aprofitant també per fer un altre avanç per la setmana que ve, perquè tindran teatre de barra en un moll. Les entrades ja es poden reservar.
0: Sí, serà divendres, dia 22 de maig, la setmana que ve. Hi haurà aquest teatre de barra que se farà en un saló parroquial amb l'obra La caiguda de la Casa Wayne, a la Bodeguita, amb Llengua en Tàperes, i en el Cafè d'Humoll, amb Superkaufen. Les funcions seran a les 8:30, a les 9:05 i a les 9:40 i tenen un preu de 5 euros per cada una d'elles. Les entrades se posen reservar pel correu electrònic orbitaeditorial@gmail.com i també se podran comprar el mateix dia a la taquilla, si en queden, davant un Cafè d'Humoll a partir de les 7:30.
2: I atenció, alumnes, exalumnes, mestres, famílies, tothom que ha tingut alguna relació amb el CEI, Joan Mas, anoteu-vos aquesta data. Divendres 5 de juny, el centre celebrarà els seus 50 anys i ho farà amb una gran festa.
3: Començarà a partir de les 6:30 i hi haurà actuació de cucorba, pergaments, sopar i concert after sants. El sopar és d'arròs brut, postres i beguda, i els tíquets ja es venen per 13 euros adults i 9 per infants, a la mateixa consergeria i la secretaria del Joan Mas, entre les 8:30 i la 1:30.
2: L'Aula d'Ecologia Marina del Real Club Nàutic del Port de Pollença celebrarà la setmana que ve, divendres 22 de maig, la primera festa de la ciència que du per títol El cicle de l'aigua.
0: i al llarg del dia se duran a terme diferents presentacions i activitats relacionades amb l'aigua, la seva gestió o la seva importància ambiental. També hi haurà una conferència titulada Funcionament de la xarxa de subministrament d'aigua Pollença, que anirà a càrrec de l'enginyer industrial Alfonso Martín, i la projecció del documental El camí de l'aigua.

0: de Miquel Mícer i Pet Siré. Tot això se farà la setmana que ve, divendres, en un saló del Club Nàutic de Port de Pollença des de les 9 del matí fins a les 8 i mitja de l'hora baixa. A les seves xarxes socials ja han publicat el programa complet.
1: Passam a la informació esportiva, recordant que Punt Jove organitza un torneig de futbol 3x3.
2: Sí, això serà passat demà, aquest dissabte 16 de maig, amb inscripció prèvia, possibilitat d'equips mixtes, i el torneig serà tipus reina de la pista. Serà a la plaça de les Monares, de Cales Monares, a les 6 i fins a les 9 de cap vespre. Es farà edat entre 6 i 10 anys i entre 11 i 15. I vos hi animam perquè vos recordem que hi haurà premis.
1: I ens espera també un cap de setmana en diverses competicions esportives aquí en el nostre municipi. Ara vol les detallar. Hem de recordar que se celebrarà el Campionat Autonòmic i l'any de patinatge de les Illes Balears aquí a Pollença.
0: Sí, competiran en moltes modalitats, tant dissabte com diumenge, diferents indrets del poliesportiu. Un dia se fa a la pista de futbol i l'altre no pavelló. Mirau, els horaris ja els han publicats també. Dissabte la pista coberta de futbol, de 9 a 10 hi ha roller cross i time trial. A les 10 i mitja fins a les 12 i mitja proves de jump i slides. A les 12 i mitja, més a manco, fan l'entrega de medalles de roller cross, de jump i dos slides. Un cap vespre hi torna a competicions allà mateix de 4 a 7 amb speed slalom i a partir de les 7 les entregues de medalles d'aquesta modalitat. Ja veig jo dissabte de matí cap vespre allà a la pista coberta de futbol i diumenge en un pavelló a partir de les 9 de matí competició de battle, a partir de les 12 i 20 competició de clàssic i entrega de premis i medalles final a les 3 de cap vespre.
1: I com us hem dit també a la mà, a la nostra badia hi haurà un campionat, una regata. El Real Club Nàutic del Port de Pollença celebra la regata Windfoil Weekend. És una cita destacada per als aficionats als esports nàutics i al Windfoil.
2: Així és. També serà aquest dissabte 16 de maig la confirmació presencial dels participants prevista entre les 10 i posteriorment a les 11 tindrà lloc la reunió de patrons i a les 12 es donarà el primer senyal d'atenció per iniciar les proves de la mà. A més de la competició esportiva, el club ha organitzat un esdeveniment social després de les proves de dissabte destinant tant als participants com els seus acompanyants. La jornada de diumenge 17 de maig començarà a les 11:30 en noves proves, mentre que l'entrega de trofeus acompanyada d'un berenar a de Coenda està prevista a les 4:30. L'organització recorda que diumenge, després de les 3, no es donarà cap senyal de sortida excepte en cas de crida general.
1: Què diuen avui els diaris? La premsa escrita parlant de Pollença, que feia dies que no trobaven res. Cert, avui cert. Ja sí, no?
0: Avui, per exemple, en les planes de local de l'última hora hi trobam notícies de Colònia. Diu que Colònia destina 471.000 euros amb ajudes a entitats socials de Balears. L'entitat financera presenta la seva memòria anual d'estalvi ètic que arriba a les 659 operacions. Us ho ampliem un poc més. Diu que Colònia, Caixa d'Estalvis de Pollença, va presentar ahir la seva memòria anual de l'estalvi ètic 2025 i va donar a conèixer les subvencions concedides a entitats del tercer sector social. En el darrer any, l'entitat financera ha recolzat amb 471.000 euros amb ajudes a 198 entitats socials de Balears que han destinat fons a projectes solidaris, socials i de cooperacions. Aquesta financiació s'aconsegueix a partir de les aportacions voluntaris de les persones titulars dels comptes d'estalvi ètic, el compromís directe de Colònia i els productes solidaris associats. Per altra banda, s'han formalitzat 695 operacions de finançament ètic per un import global de 46 milions, dedicats a projectes relacionats amb els valors de la justícia social, la sostenibilitat i el respecte mediambiental. Cal destacar que l'índex de morositat s'ha mantingut en un 0,73%, i és que les financiacions d'estalvi ètic representen el 32,93% del conjunt de l'activitat creditícia de l'entitat. El volumen de dipòsits ha consolidat els 236,9 milions d'euros amb un total de 15.500 comptes i 17.900 titulars, dels que el 85,4% corresponen a persones físiques. Aquest model de finançament representa el 32,46% del total de dipòsits de Colònia. Les dades, segons Ubany, demostren que és possible combinar el rigor financer amb el compromís social i que hi ha més demanda per fer una banca més responsable, transparent i orientada al bé comú. La presentació d'ahir va tenir lloc a la Casa Esment, va comptar la participació de la directora general de Benestar Social del Govern, Marina Fischeletti, i del president de l'entitat, Josep Àngel Cifra, així com representants del comitè ètic. A més, es va dur a terme una taula redona amb el nom Les veus de l'estalvi ètic, en la que participaren el director de la Fundació Natzaret, Guillem Cladera, i el president de la Unió de Cooperatives de Treball Associat de Balears, Joan Manel Mulet.
2: I pel que fa al Diari de Mallorca, en el seu departament de gastronomia, ens recorda que l'Hotel Formentor inaugura de nou la temporada amb el seu xiviu Llum i Sal. El restaurant Llum i Sal ens diu que l'Hotel Four Seasons de Formentor arranca la seva segona temporada amb noves experiències com menú de plaia i serveis de sopars. A partir d'aquest divendres 15 de maig, demà, el xiviu de Four Seasons Resort Mallorca Formentor incorpora serveis de sopars i una proposta nocturna que gira entorn de les tècniques com la brasa, el sal, com especial protagonisme del producte de la mà. També diu que una de les altres novedats és el menú de plaer que compta com una carta dissenyada per ser disfrutada entre els banys de la platja de Formentor.
1: Aquestes són les notícies que publica la premsa escrita en relació al nostre municipi. Abans de fer un repàs a les portades digitals, tenim una esquela. Ha mort Antonio Juan Alfonso Jaume Vidal. El funeral és demà divendres, dia 15 de maig, a les 8, a la parròquia de Pollença. Bé, l'enterrament va ser ahir al cementeri de la Pobla. Ja són les 9:34. Ara, tot seguit, fem un repàs a les portades digitals.
3: Estau escoltant l'informatiu de Ràdio Pollença.

0: Anem amb la portada digital de Diari de Mallorca. La gelateria Can Miquel inaugura l'estiu a Palma. Diu, queden pocs establiments antics a Mallorca que facin gelats artesanals. Això és el que destaquen ara. Diu, amb una atractiva iniciativa de 25 gelats gratuïts a canvi de 25 retrates, clients de tota la vida s'han acostat per participar-hi. Que el Vià va comprar per 1,2 milions d'euros un hostal de Peguera a una societat vinculada a un exregidor del Partit Popular. L'Ajuntament va tramitar l'adquisició mitjançant un negoci sense publicitat, amb informes favorables i justificar l'operació per la necessitat d'esponjar una zona turística saturada de Peguera. I un tribunal paralitza l'adjudicació de dos concursos de l'autoritat portuària davant les sospites d'un suposat amanyament. Tribunals. Un membre d'un jurat popular abandona el judici per les males condicions del seu hotel de Palma. La dona resident de Menorca va presentar un escrit denunciant la brutor de l'establiment i la falta d'aliments adequats per la celiaquia que pateix. El magistrat, que presideix la vista oral, considera que es tracta d'una causa justificada per excusar-la perquè el seu lloc l'ocupa des d'ahir un dels suplents. Núria Riera reapareix en roda de premsa a pesar del seu expedient per absentisme laboral. Diu, tot està correcte. I Galmés afronta un doble front en un consell per l'absentisme de Núria Riera i els cotxes oficials de Bestart. Les dues polèmiques desplacen l'agenda política d'un consell cap a un debat incòmode per al president sobre privilegis, comptabilitats i utilització de recursos públics dins el bloc de govern. En cultura, Nacho Duato diu que una presidenta tan meravellosa com la de Mèxic hagi de suportar les estupideses d'Ayuso. D'Ayuso, diu, em moro de vergonya. El ballarí coreògraf arriba a l'Auditorium de Palma aquest divendres davant de la seva companyia en quatre de les seves dues peces més icòniques. I acabam amb esports, amb futbol. Errades i garrafals indignes d'un Mallorca que es juga la vida. Les errades del Mallorca, tant a nivell defensiu com ofensiu, regalen el triomf a un Getafe que ho va tenir massa fàcil en el Coliseum. El segon gol dels blaus és una catàstrofe de principi a fi.
1: I pel que fa al digital de l'Ara Balears, en centre la notícia, la llei de residus no ha arribat als restaurants. No sabem ni què hem de fer. L'arribada d'una normativa europea posa en dubte el funcionament de la regulació balear sobre les monodosis. Continua, el PP maniobra per no fer l'informe de l'estat de medi ambient de les Balears aquesta legislatura, malgrat que és obligatori. Els populars volien llevar un termini per elaborar aquest estudi a una proposició no de llei del PSIP. Continuant, Costes no esborra el rastre del temporals de Menorca. El retard a arranjar els desperfectes al litoral la temporada iniciada i l'encariment del servei de socorristes a les platges enfronten els ajuntaments amb l'Estat. Ferran Montero, preferit per succeir Miquel Oliver a Manacor. El regidor és una de les opcions per substituir el Val l'Ajuntament en Joan Maria Llull i Sebastià Llodrà. La periodista, assenyalada per Florentino, li respon: ara som jo qui dubta si vostè sap que això no va de futbol. María José Fuente Álamo replica al president del Madrid després que insinuàs en roda de premsa que una dona no en sabia de futbol. Les patronals tornen a plantar els sindicats i bloquegen la negociació del conveni autonòmic del 0 a 3 anys. Comissions Obreres, UGT i STI acusen a CC i a PIMEM de donar l'esquena a les treballadores després de la vaga del sector. El PP continua sense banyar-se en el cas de Pedro Bestat i els cotxes del Consell de Mallorca. El PSOE exigeix a Llorenç Galmés que destitueixi immediatament el vicepresident de Vox. Cort sancionarà els caravanistes de Ciutat Jardí. A Palma no hi ha lloc per les caravanes. La Junta de Govern ha aprovat el projecte de futur parc urbà de l'antic velòdrom i el del tirador per 3,6 milions d'euros. Albert Pinya, Carolina Dan i Eduardo L. Torre participen en el festival Inca Street Art. Diumenge se celebrarà la gran festa Graffiti, una jornada oberta amb mur lliure per pintar, música en directe, exhibicions de breakdance i hip-hop. El grup neonazi Núcleo Nacional convoca una concentració per defensar la feixina de Palma. La mobilització impulsada per Núcleo Nacional reobre el debat sobre la retirada del monument franquista i la presència dels grups d'extrema dreta a les Balears. Son Banya enarbona la Rojigualda pel Mundial de 2026. Les casetes del Poblat han aparegut decorades amb siluetes de jugadors històrics i actuals de la selecció espanyola. Experts alerten de la vulneració de drets en causes contra patrons de pasteres a les Balears. Un estudi denuncia pressions policials, manca d'intèrprets i un ús excessiu de la presó preventiva en els processos contra les persones acusades de pilotar embarcacions. I la xef mallorquina Macarena de Castro guanya el Premi Sobresalador, com van ja recordar.
2: I repassam ara l'edició digital del diari Última Hora. Noves mesures. El govern vol obrir la porta del lloguer segur als grans propietaris. L'executiu autonòmic també preveu canvis perquè els habitatges turístics surtin d'aquest circuit i es destinin al lloguer de llarga durada. Normativa. Vestar va cometre una infracció molt greu segons el Codi Ètic del Consell. En clau de successos, una dona deixa el jurat del crim de la colònia de Sant Jordi per les males condicions del seu hotel. Ella és menorquina i s'hospeda a un hotel a Can Pastilla. Polèmica, desconcert entre els restauradors de les Balears per la prohibició dels formats monodosi. Demanen 22 anys de presó per al conductor a qui un policia va haver de disparar després d'intentar atropellar els agents. Arqueologia, Son Farners exhibeix per primera vegada objectes i aixovars de la que podria ser la ciutat perduda de Roma. Del cas Koldo, l'Audiència Nacional escolta aquest dijous Koldo García després de l'informe de la UCO sobre mascaretes de les Balears. Sentència. El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears dona suport a una teletreballadora que s'hi va negar a tornar a l'oficina. Un missatge a Facebook és l'origen de l'alerta per possible consum d'alcohol a l'IES Llummajor. Perdoneu. A Santa Margalida, la manca de serveis provoca les crítiques del sector turístic a Can Picafort. Recursos hídrics als embassaments de Palma baixen lleugerament, però milloren respecte a l'any passat. Condemnat un dels acusats d'apunyalar i robar dues cadenes d'or a un home a Sineu. De la plana nacional, 15M, 15 anys del 15M, els protagonistes veuen a l'habitatge per a una altra onada d'indignació. Vox puja el to, veu la mort dels guàrdies civils a Huelva com un assassinat permès pel PSOE. D'internacional, Xi i Trump discuteixen sobre Orient Mitjà, Ucraïna i Corea del Nord a la reunió a Pequín. L'última hora entrevista al ballarí Nacho Duato. Diu, soc una tímida espelma en una cantonada que no s'apaga. I ràpidament monenam els esports. Florentino Pérez defensa que no es va equivocar en Xavi Alonso i que els va faltar pretemporada. I diversos titulars de la derrota d'ahir del Real Mallorca. El Mallorca encén totes les alarmes. L'equip de Martín de Michelis pateix una dura derrota a Getafe i queda penjant d'un fil en la classificació a falta de només dues jornades. És un partit per llançar el fens, ha dit el tècnic vermellenc. I de 9:44 minuts, fins aquí el repàs de les portades digitals. Ara ja tot seguit, la informació del temps.
3: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM. Estau escoltant l'informatiu de Ràdio Pollença.
2: És dijous i els dijous tenim la previsió meteorològica de la mà de Jaume Reines. L'escoltam.
4: Bon dia. Avui comencem la jornada amb un cel ben ennuvolat a Pollença, on fins i tot han caigut 4 gotes de bon matí. La temperatura mínima avui ha estat més fresca que aquests darrers dies, amb uns 12 graus, i per avui esperem que aquesta nuvolositat, que ara mateix queda més anclada sobre la serra, es vagi dispersant ràpidament i que a partir de mig matí torni a dominar un sol ben radiant. En general, la resta de la jornada quedarà amb cel poc ennuvolat o pràcticament destapat. El vent bufarà de mestral en ratxes localment moderades i això també es notarà a la mà, sobretot a la costa de la serra, on la situació marítima es podria alterar un poc. La temperatura màxima avui arribarà fins als 24 graus, deixant un ambient encara agradable. De cara a demà, a divendres, sí que tindrem una jornada de canvi de temps, entrarà la tramuntana i això farà que durant el matí tinguem un cel de nuvolositat variable, alternant estones de sol amb altres més tapades. No és que tant que durant la primera meitat del dia pugui caure qualque gota, però serà sobretot a partir de migdia i durant la nit quan podrien arribar precipitacions més destacables amb acumulats que podrien oscil·lar entre els 5 i els 10 mil·límetres. Per tant, a partir de migdia la nuvolositat seria més compacta i tindríem més probabilitat de precipitacions. La temperatura també notarà aquesta entrada de nord, la mínima quedarà en torn dels 10 graus, mentre que la màxima baixarà fins als 20 o 21 graus, deixant una sensació més fresca que aquests darrers dies. A més, la tramuntana bufarà amb intensitat moderada i qualque cop fort, i això tornarà a alterar la mà en situació entre maror i forta maror. Si mirant cap al cap de setmana, tindrem un ambient més fresc, però amb un cel bastant més radiant. Dissabte serà una jornada amb qualque nígol decoratiu i moltes estones de sol. Diumenge, en canvi, podria augmentar un poc la nuvolositat, sobretot cap al capvespre, però en general no s'esperen precipitacions. Les temperatures a poc s'aniran recuperant, tot i que encara quedaran un poc fresques per l'època, i el vent també tendirà a afluixar. I si mirant ja també cap a la setmana vinent, tot apunta que aquestes condicions més estables es volen anar imposant amb un temps més tranquil i en temperatures que començarien novament a pujar. Així doncs, en resum, avui millora ràpida amb el sol, demà canvi de temps amb més núvols, vent i pluja, i cap al cap de setmana més fresc, però també bastant més estable.
2: Gràcies, Jaume Reines, per aquesta informació. Com veus, aquest cap de setmana, aquest dia es canvia un poc, la setmana que ve ja mos ha avançat que tornarem a recuperar temperatures. Avui, de fet, ho ha començat a tapar i fins i tot han caigut 4 gotes. I ara mateix a Pollença ja tenim un bon sol en aquesta jornada. Quan diu en Jaume, baixaran les temperatures de cara al cap de setmana, però la setmana que ve tornarem a recuperar els valors que han tingut els darrers dies. Anem a fer un repàs a les dades que tenim ara mateix a les nostres estacions. La temperatura al Calvari, el termòmetre marca de 8,5 graus. La temperatura mínima avui ha estat més fresqueta, quasi a les 7 del dematí s'ha registrat la temperatura més baixa de la jornada en 13,7 graus. El vent està entrant ara mateix de nord-oest, de mestral, i ho fa 3,2 km per hora. La pluja que ha caigut avui, aquestes 4 gotes, no els ha recollides l'estació del Calvari. La humitat està al 48% i el baròmetre 1011,8 hectopascals. Anem a veure al port de Pollença quines dades tenim de l'estació del Club Nàutic. Més altes la temperatura de 9,4 graus, ara mateix ja no moll, 12,1 km per hora l'intensitat de vent i en un moll està entrant ara de sud-oest, de Garbí, de Llebeig. Tampoc s'han enregistrat precipitacions en aquesta estació. La pressió atmosfèrica està a 1.010,5 hectopascals i la humitat a un 63%. I ràpidament repassam la situació marítima de Formentor a Capdepera. Segons l'Agència Estatal de Meteorologia, un vent de component oest de força 3 a 4, puntualment pot arribar a 5, marejol a maró, mà de fons del nord i nord-oest fins un metre i possibilitats de ruixats ocasionals. Una mar relativament moguda, el capvespre estarà encara un poquet més. I bé, mà de fons al voltant de Formentor. Arribant ja a les 9:49, ara hem de contar curiositats i bé, què ha passat un 14 de maig. I el 14 de maig hem de dir qui fa festa, mem.
1: I de fa festa Sant Maties Apòstol, se celebra Sant Maties Apòstol, però aquí els coneixen com a messians i messianes. Això és la principal, onomàstica. Després n'hi ha més, eh? N'hi ha Santa Enedina de Sardenya, Sant Abrúnculo de l'Angres i Sant Cartago de Lismor. D'aquests tres darrers, ni idea. Jo no sé si en coneixeu molt d'Abrúnculo. Se'n coneixeu molts?
2: No, tres o quatre.
1: Abrúnculas. Sí, no, mira, si en coneixeu tres o quatre, són molts, eh, Joana?
2: Què més?
1: Després, ja, també, col·lació de Sant Oral. Començam els dies internacionals anomenant que celebram avui el dia de l'Ascensió. L'Ascensió del Senyor és una de les solemnitats més importants del calendari cristià, celebrada 40 dies després del dia de Resurrecció. Aquest dia marca el moment en què Jesucrist, després de la seva resurrecció, ascendeix al cel i en presència dels seus deixebles, complint així la seva missió terrenal i anunciant l'arribada de l'Esperit Sant. Què vos pareix? És una diada bastant, assenyalada i tradicionalment bastant celebrada a Mallorca. Què més? Setmana Mundial de Sensibilització sobre la Sal. Això és una campanya internacional per reduir el consum excessiu de sal i prevenir malalties cardiovasculars. I després, ja per continuar i per acabar els dies internacionals, dia continental, també europeu, de l'assegurança, dedicat a reconèixer la importància del sector assegurador i la protecció social que desenvolupen.
2: Dies mundials, internacionals, i ara m'ho anem a les efemèrides, Jaume.
1: Anem a efemèrides, n'hem triat les tres perquè així no mos allargarem massa. Les principals que han passat dia 14 de maig és la declaració d'independència d'Israel, que va ser un 14 de maig de l'any 1948, amb en David Ben-Gurion, que era el president d'aquell moment, va proclamar oficialment la creació de l'estat d'Israel a Tel Aviv, la seva capital. També, un 14 de maig d'aquest cas de l'any 2012, es va fundar la famosíssima Facebook, la xarxa social per excel·lència. Després va venir Instagram i tal, però la primera va ser Facebook. Facebook va fixar el preu de la seva famosa sortida de borsa abans de començar a cotitzar públicament als Estats Units. I ja com a darrera efemèride, també un 14 de maig de l'any 2002... se va estrenar Star Wars Episodi 2, l'atac dels clones. Va ser la segona pel·lícula de la trilogia prequela de Star Wars, va ser l'episodi 2, va sobre l'atac de clones, va estrenar internacionalment, com he dit, el 14 de maig de 2002. I fins aquí les efemèrides. En temps més, eh? Si tenim temps en podem dir qualcuna.
2: No anem massa bé de temps.
1: No anem massa bé, eh?
2: Sí, hi ha efemèride musical.
1: Hi ha efemèride musical. El 14 de maig de l'any 98, ja fa un grapadet d'anys, va morir la veu, en Frank Sinatra. Va ser a l'Hospital de Sinaia de Los Angeles als 82 anys. El conegut com la veu es va deleitar amb èxits com New York, New York, My Way i moltes altres cançons. Si vos pareix, podem escoltar com a cançó de dia My Way o New York, New York, una de les dues.
2: My Way.
1: My Way. Ah, mira, My Way.

0: Idò, no vol llevar de tot, però és que volen contar-vos la informació de l'agenda amb en Fran Sinatra i el seu My Way de fons. Començant amb un repàs de l'agenda. Bé, que vos hem de recordar que les prescripcions per Escola Viva són avui. S'han de fer aquestes prescripcions avui, és un darrer dia, a través d'un codi QR que trobareu a les xarxes socials.
1: I també important que sapigueu que demà és el darrer dia per presentar instàncies si voleu concursar en aquesta borsa d'informadors turístic que ha convocat l'Ajuntament de Pollença amb personal laboral temporal. Quan demà darrer dia per fer instància la trobareu a la seu electrònica de l'Ajuntament.
2: També inscripcions obertes per la cursa marinera, que serà l'11 de juliol a les 9 al Parc de Pollença. Inscripcions a elitechip.net, la distància de 7 quilòmetres, preu 5 euros, lloguer de xip 2 euros, premis, sorteig i regals per a tots els participants.
0: Avui hi ha activitat de divendres al carrer a Pollença, a Cales Montnares, on faran jocs d'aigua, festa, holi, polos per a tots els participants, que són infants de 6 a 11 anys. L'horari és de 5 a 6 i mitja, les places són limitades.
1: I la setmana que ve, campanya de donació de sang, que és divendres, en UPAC, en el Centre de Salut de Pollença, de 4 i mitja a 9. Reserveu cita a donasang.org.
2: I la Fundació Cors Oberts mos presenta el Mercadet Solidari, que serà aquest dissabte i diumenge, dia 16 i 17, de 10 a 2, al pati de Sagrat Cos.
0: Anem a l'agenda, avui és dijous. Hi ha cicle de conferències de la UOM en la xerrada Pirates i Corsaris Mallorquins a l'edat mitjana, la doctora Victòria Burguera, professora del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts. Se fan, com sempre, el dijous en el Saló Cultural d'Humolla, a les 6, és gratuït.
1: I avui hi ha Cineclub al Club Pollença. La pel·lícula que es projecta és La Buena Hija. És a les 8 i mitja. Les entrades, com sempre, 4 euros socis, 6 no socis.
2: I passat demà dissabte, 16, concert de conte sinfònic de Pere i el Llop, de Sergei Profiev, amb la banda de música de Pollença i els alumnes de primers d'ESO de Montesión. Serà a la plaça Bea a les 7 i és gratuït.
0: I diumenge arriba la 28a edició del Festival Internacional de Teresetes, a l'espectacle Amélie de la companyia Ship Shop. A les 11, al carrer Pere Josep Cànaves, davant del claustre, davant del convent. L'entrada és gratuïta. La història és que moltes vegades els objectes oculten secrets i altres són les persones els que els oculten. Amélie és un poble ple de rates que ningú s'explica d'on han sortit. Però, i si les rates no venen d'enlloc? I si les rates sempre han estat allà? I de, ja ho sabeu, diumenge, aquest espectacle a les 11 del dematí.
1: I diumenge hi ha una altra proposta que ves, perquè ja vos hem comentat, és aquest concert solidari del Festival de Pollença a benefici de Weimar, amb Raquel Camariña, soprano, acompanyada al piano de Joan Hereu. És a les 7 i mitja en el pati de l'Ajuntament de Pollença. Les entrades valen 10 euros i els tiquets se poden comprar o bé en persona a l'oficina del festival, o si no, a la pàgina web.
2: I per acabar l'exposició, molt recordem que segueix l'exposició Cavall Bernat, la muntanya màgica, la iglesia del convent de Sant Domingo, fins dia 14 de juny. Està obert de dilluns a diumenge, de 10 i mitja, des de matí fins a 1 i mitja, i de 5 a 8 des cap vespre. I Can Llobera, el que ens empodera, exposició fotogràfica a càrrec de Camila da Silva, amb imatges de les usuaris de Prodis.
0: I tot això ho podeu consultar quan vulgueu entrant a radiopollença.net. Me n'anem amb el butlletí de les 10.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia. L'IPC es modera el mes d'abril a les Balears. Si al març els productes i serveis es faran encarir un 3,6% en un any, el mes passat l'increment va ser d'un 3,1%, és a dir, 5 dècimes manco. Són dades ja definitives publicades per l'Institut Nacional d'Estadística. De fet, l'augment de preus a les Balears està per sota de la mitjana estatal, que el quart mes de l'any va ser del 3,2%.
2: El mes va pujar els preus a les Illes respecte de l'abril de l'any passat va ser el sector de la restauració i allotjaments, que varen pujar un 6,8%. Les begudes alcohòliques i el tabac, per la seva banda, varen incrementar-se un 4,5%, mentre que els preus dels transports varen encarir-se un 3,7%. En canvi, molt més moderats varen ser les pujades de preu per comprar mobles, per articles de la llar, per habitatge fins i tot, i també pels subministraments bàsics, com aigua i també combustibles. En tots aquests casos varen revaloritzar-se per davall de l'1%.
1: Canviant de qüestió, el president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, s'oposa a l'ampliació de l'aeroport de l'Illa prevista per Aena. La reforma ja s'ha tret a licitació per 10 milions i mig d'euros amb un pressupost total de 230 milions.
2: L'aeròdrom d'Escodolà passarà de 17 a 32 portes d'embarcament, afegirà 15 noves taules de facturació i 12 noves cintes d'equipatge. La fase de disseny durarà 5 anys i l'execució de les obres s'allargarà fins l'any 2034. Marí assegura estar molest perquè no han comptat amb les institucions locals per prendre aquesta decisió.
3: No m'ho pareix de rebut és que m'ho entenem per la premsa que vol doblar la capacitat de l'aeroport, quan des del Consell Insular, de les institucions locals, tenim una aposta clara per la sostenibilitat, per no créixer en quantitat, sinó créixer en qualitat, i això va en contra de la política turística que estem aplicant.
1: Als tribunals, Koldo García torna avui davant el jutge de l'Audiència Nacional, Ismael Moreno, per declarar sobre l'adjudicació de contractes públics de material sanitari durant la pandèmia.
2: L'exassessor de José Luis Ábalos compareix davant el magistrat instructor del cas arran del darrer informe de l'UCO sobre els contractes de material sanitari a les Balears. Recordant que García compareix en seu judicial i ho fa una setmana després que el judici pel cas Mascaretes quedés vist per a sentència, en aquest cas al Tribunal Suprem.
1: I també a l'Audiència Nacional avui està previst que quedi vista per a sentència el judici per la fortuna oculta de la família de Jordi Pujol.
2: Serà després de 38 sessions celebrades des del passat mes de novembre. A la d'avui s'hi veuran els informes dels advocats, defensors, i també serà el torn de la darrera paraula dels acusats.
1: I a l'exterior, Trump i Xi Jinping exhibeixen bona sintonia en la seva trobada a Pequín, però la Xina fa un advertiment sobre Taiwan.
2: El mandatari xinès ha advertit al seu homòleg nord-americà que si la qüestió taiwanesa es gestiona malament, podria portar la Xina i els Estats Units al xoc i fins i tot al conflicte, i a una situació molt perillosa per les seves relacions. Al començament de la trobada, el xinès ha insistit en que han aconseguit superar les seves diferències, assegura que una bona relació entre tots dos beneficia a tot el món. També n'ha parlat Trump. Assegura l'inquilí de la Casa Blanca que tenen una relació fantàstica.
1: Amb aquest apunt arribarem a les 10 i 4 minuts. Amb més notícies a les 11 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com.
4: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.

0: the show. You get ready now, go cat, go, but don't you step on my blue suede shoes. Bé, molt bon dia a tots i totes. Ja sabeu, com cada dijous a les 10 agafam la connexió des del Port de Pollença per parlar sobre l'actualitat d'Humoll, i ho feim sempre amb la regidora delegada del Port de Pollença, entre d'altres, na Jonaina Campomà. Molt bon dia, Jonaina.
1: Com bon estàs? Bon dia, molt bé. Bon dia a tothom.
0: Idò, un dijous més, ha passat ràpid, no? Ara amb aquest ritme que està tot accelerat per aquí, sí. Hi ha més afluència de gent, de tot, hi ha moltes coses... Passa tot el temps més ràpid, però bé, hem de comentar un parell de coses, avui serà un poquet més breu, però ara me comentaves que la setmana passada, se m'ho oblidava dir-ho, que Pollença s'ha adherit a un tema sobre el litoral i sobre la neteja d'aquest, no?
1: Sí, bé, és una notícia que, va, que, bueno, que el govern ha inclòs dins aquesta neteja litoral, com a Port Base ha inclòs Pollença, i jo també, nosaltres considerem que això també com a delegada de Port Pollença ho veig positiu. És un dispositiu de neteja litoral que ja fa anys que se fa a nivell de comunitat autònoma, que té 23 embarcacions, 15 de platja, que són les que poden anar d'una 5 milles més properes, per 8, que se poden allunyar més que es deriven del litoral. Però bé, el fet de que estigui que un dels punts bàsics sigui Humoll, jo crec que facilita la neteja de les cales que tenim a la nostra zona, les cales més allunyades, i que també, evidentment, més facilitat, no?, perquè se faci aquesta neteja. I bé, com a exemple que se publicava, l'any 2025 se varen recollir 36 tones, que venen a ser com a 269 quilos en un dia, un 30% més que 2024, que al final això ens indica que cada any en el final continuant embrutant la mà, continuant, que hem de fer un exercici, no?, de, entre tots, de que si volem una mà neta també hem de fer la nostra feina i hem d'anar molt a l'arta. Però bé, de qualque manera jo crec que com a municipi i com a delegada estic contenta que també aquest punt baix estigui en Humoll i pugui ser més a prop de les nostres cales.
0: I qualque novetat més en quant a serveis?
1: Bé, hem estat fent... també des de serveis hem fet... arreglat vora vies de Joan 23, de Carrer Llevant, de Carrer Formentor, vull dir que s'està fent bastant activitat. Se continua fent la senyalització de parts d'aparcaments, de parts de peatons, etc. Vull dir que jo crec que també això és important. I també una cosa que vàrem iniciar quan vàrem arribar, que és un poc aquesta neteja visual de la plaça, de la nostra plaça de Miquel Campllong, tan emblemàtica que, no sé, ara ja potser no ho recorda molta gent, però quan que hi havia aquell pals amb aquell fils, això se va llevar, i ara encara continuàvem tenint uns focus a les palmeres amb uns fils que venien... Bé, tot això aquesta setmana s'ha eliminat, tot estarà unes torres de focus que ja estan instal·lades des de l'any passat, i bé, jo crec que és una millora de nostra, perquè en un final la imatge, a vegades no ens donem compte d'aquest cambles o d'aquest renou visual, però en el fons, encara que no siguem conscients que és allò que molt molesta, en un final enterbola, no?, la visió. Per tant, jo crec que han fet una passada més per tenir una plaça més neta i més guapa.
0: Molt bé, i també més temes, hi ha moltíssimes coses d'agenda, però abans, bé, després sentirem en un tècnic que ha dissenyat aquest pla, també en Estefi, la regidora de Medi Ambient, però ahir se va presentar aquest pla d'arbrat de Pollença, no? I no sé si va ser la presentació i com va anar tot això.
1: Sí, a veure, jo crec que va ser una presentació amb molt d'èxit, perquè hi va haver, no sé, ara no us ho vaig contar, no van, però més de 70 o 80 persones que van assistir en un saló cultural. Vull dir, lo que, bàsicament, perquè després, com tu has dit, s'explicarà en més detall, però tenim un inventari de més de 4.000 arbres i hem d'estar molt contents, que està en el nostre Humoll precisament hi ha més del 60% d'arbrat urbà, no seran de zones forestals, que això no entra dins aquest pla de gestió. Però bueno, és important que haguem fet aquesta primera passa, és la primera vegada que se fa un pla de gestió d'arbrat en el nostre municipi, perquè en el final, municipis que estan avançant en la millora saludable, diguem, de l'ambient, com Palma, com Inca, com Manacor i altres, que fan aquest plan de gestió perquè el seu municipi tingui més ombra, perquè en el final se reduixi la quantitat de CO2 de l'ambient, per tant, sigui més saludable per tots els que vivim, i en el final que tinguem aquesta resiliència, no, en aquest canvi climàtic. Jo vull donar l'enhorabona a la nostra regidora, en Estefi Pozo, i també en els tècnics que han elaborat aquest pla, i ara bé, moltes d'aquestes qüestions s'han anat ja implantant, però sí que és vera que ara que tenim el pla, doncs començarem a fer encara una implantació, és un pla a 5 anys, diguem, de qualque manera, però que s'accelerarà una mica, doncs ara que tenim les conclusions.
0: Molt bé, també això ja en parlarem més extensament i en sabrem més més tard, perquè tindrem un tècnic que ha dissenyat aquest pla, i en Estefi, però bé, volíem comentar un poquet per damunt, només recordar-ho. I també, just bé, avui és el darrer dia de tota la temporada sense restriccions de trànsit a Formentor, encara que bé, com han dit altres membres del consistori i altra gent, arriben un poc massa tard o bé, però la cosa és que demà començaran aquestes restriccions i bé, com ho valorau això?
1: Bé, és important que comencin perquè tots som conscients que ens agradaria viure com vivíem fa, que no necessitàvem cap restricció per anar a Formentor ni anar al far, però malauradament la quantitat de cotxes creen un risc que ha fet que aquest darrer any s'ha hagut d'aquestes restriccions. Però dit això, aquestes restriccions se va insistir molt des de l'Ajuntament que s'ampliassen i se varen per ampliar, no tot el que nosaltres varen demanar, perquè crec que s'hauria de començar dia 1 de maig, però bé, ara abans se començava dia 1 de juny, ara se comença demà, 15 de maig, i és fins a 18 d'octubre. També s'allarga una mica per darrere. Sabem que aquests 15 dies des de Pasco hi ha hagut problemes a la zona, sobretot d'arribar a un far, no? de col·lapses, de gent aturada, per tant, i seguirem insistint, continuarem insistint que valdria la pena avançar-ho. Però bé, començant, també és vera que se manté una cosa que també vàrem insistir molt des del municipi, que hi hagués una sortida de bus directa des de Port de Pollença, que no fos la sempre vengués del Cudi, perquè mos passava que els autobusos venien del Cudi plens.
0: Clar, ja quan arriba aquí,
1: i la gent que esperava aquí a l'estació de busos de Port de Pollença ja no podria pujar. Per tant, d'unes 32 freqüències que han el dia en tot el dia per anar a Formentor de dilluns a divendres, n'hi ha 14 que surten directament d'un moll, no? I a més surten a les 9:30 i n'hi ha fins a les 8:30, i de tornada arriba que el darrer és a les 9:40 que pertany de Formentor i a les 22:45 que crec que arriba al Cúdia. Però bé, jo crec que és un horari més avant que ampli perquè tothom que hi vulgui accedir, i és important recordar que millor en transport públic en la situació que estan, evidentment des de recordar que aquestes restriccions són, podem arribar fins a la platja de Formentor.
0: Això, recordar un poc quines són les característiques.
1: Continua aquí la barrera, diguem, a la darrera redona abans de començar la pujada de Formentor, que aquesta barrera estarà oberta mentre hi hagi aparcament, l'aparcament de les que on hi ha Formentor Plaja, per dir-ho de qualque manera, i se tancarà quan ja no hi hagi aparcament. Per tant, podem anar i en cotxe fins allà, i també cadascú supos que ja pot preveure quines hores més hi ha més o menys vehicles i que està hi ha més saturació. Però després sí que és cert que des del Pas de Formentor fins al Cap de Formentor no hi ha cap manera d'anar al Cap de Formentor que no sigui en transport públic. Que el transport públic se pot agafar des d'un moll, des del Cudi, però des del moll, o també des de Formentor mateix, si has anat en cotxe i vols arribar a un cap de Formentor. Però bé, no.
0: És a dir, que només se podrà fins a un far de Formentor en transport públic i a la Talaia o en un mirador si la barrera està pujada. O fins
1: sí,
0: a la plaça.
1: Si la barrera està pujada, clar. Heu de pensar que hi ha també, a part de l'aturada de la platja de Formentor, també hi ha l'aturada de Cala Murta i Cala Figuera, perquè la gent que vol anar d'excursió, vol anar a la platja, Cala Murta o Cala Figuera, té aquesta oportunitat que totes aquestes 32 freqüències que hi ha tot el dia també tenen una aturada a Cala Murta i a Cala Figuera.
0: Molt bé, idò, no, la gent que vulgui anar simplement ha de veure si està pujada o baixada i pot anar, això sí, no fins a no far, sinó en transport públic. I ja està, seria així, fins a octubre, no sé quin dia era.
1: Dia 18.
0: 18 d'octubre.
1: Estava prevista la data. Demanar seny, perquè és vera que també és temporada, no us era el gos, però és temporada molt de ciclistes i que realment, igual que altres carreteres de Mallorca, estan molt saturades i, per tant, molta prevenció.
0: Sí, tots ho que hem anat sabem poc com funciona aquesta carretera. Però bé, més temes. Qualque tema de Llenda i Unaina, per exemple, tenim la 12a edició de la cursa marinera de Port de Pollença. Ja hi ha uns 245 inscrits, perdona. I bé, tot això en guany s'ha hagut d'ajornar un poc, però com a delegada d'Humoi, quina importància creus que tens?
1: Bé, jo crec que agrair a l'Associació de Veïns l'organització de la cursa marinera, que està inclosa dins el programa de Verge del Carme, perquè ja és una fita, com tu has dit, ja després de tant de temps, com una fita obligada, no? I que tothom l'espera.

0: despistats, vos podeu inscriure fins a les 3. També, si voleu un dorsal, o bé, un xip, perdoneu, són 2 euros més. Així que fàcil, podeu anar a itxip.net i repassar-ho. Després, més temes d'agenda, per exemple, hi ha l'Escola Viva aquí no Port de Pollença, cicloconferències de la UOM, que n'hi ha una avui, justament, i bé, per explicar també, donar context als oients, van passant diferents professors, o a més bé doctors, de la UIB, de diferents universitats, i fan xerrades aquí en un saló cultural de Port de Pollença. Com s'utilitzarà aquest saló a estiu? Se seguiran fent activitats?
1: A l'estiu, evidentment, se fan menys activitats, perquè la majoria d'activitats s'intenta fer a fora, no? A l'aire lliure, sobretot les activitats. Però bé, jo crec que ara també encara tenim un mes o dos de fer activitats en un saló cultural. Sí que és vera que després, en juliol, agost, és com una, se converteix una mica en com un de suport, no? No sé, si fem una festa, doncs perquè se puguin vestir balladors, perquè se puguin preparar dimonis, igual que l'edifici Mecalcollom, és com un edifici, no, de donar suport a totes les festes que tenim, que al final començam en el mes de juny en Sant Pere i continuam, no, una cosa darrere l'altra. Però bé, nosaltres insistim que estem pendents de por el loc que va d'arreglar, hem fet molt d'avanços, té no sé, ja fa 2 anys que tenim una capacitat tècnica, un nivell tècnic molt bo per qualsevol activitat, i crec que això s'ha notat perquè la gent ho ha apreciat, en que vas allà i és com si estigués en una sala de teatre de qualsevol, diguem, part de Mallorca.
0: Hi havia una reforma de pendent de banys?
1: Sí, de banys, tenim la reforma, el camerino també se va arreglar i ara estem pendents de climatització i de banys, i estem pendents de que des de l'àrea de contractació pues, tirin endavant aquest projecte, que ja està redactat, però que només molt falta tornar-li usos. Però bé, jo crec que també en temes d'agenda, jo volia recordar que crec que també, que són alumnes, també ja s'han a les inscripcions de l'Escola de Música, perquè també hi ha alumnes de Numoll que també fan segons quins estudis a Numoll, per recordar que totes aquestes inscripcions, encara que nous alumnes, crec que comencen al setembre les inscripcions. Però bé, que ara ja al final ja estem en època de no? Que les escoles tanquen de qualque manera, comencen a ja preparar-se al final de curs i també de preparar un poc aquest estiu, quan s'ha preparar aquest nou curs, en segon quines coses, però també vull dir que amb això que deies de les xerrades de la UOM és una activitat que la veritat és que des de molt alt nivell, perquè les persones que venen a donar aquestes xerrades realment són persones molt especialitzades en un camp que jo les que he pogut assistir, amb molt bona comunicació, vull dir que saben que se dirigeixen a un públic, diguem, més quotidià, més domèstic, més popular, i per tant s'adapta molt bé les seves xerrades a donar a entendre, no, aquest tema en el públic, i val la pena aprofitar aquestes ocasions que tenim a casa nostra.
0: Molt bé, no sé si vols comentar qualque...
1: Encara que d'agenda no tinguem moltes coses més, jo crec que en el final també que cap de setmana és un cap de setmana intens en el nostre municipi, perquè a Pollença hi ha moltes activitats. Hi ha demà les activitats que fan des de AFAM, Prodis i Aveimar conjuntament, jornades d'accessibilitat, que acabaran amb una hamburguesada a la plaça de Cales Montnares. Demà, després també dissabte, crec que hi ha un concert de la banda de la plaça Bea, a les 7, amb un conte, també amb alumnes, és un poc, ara ja començam a fer aquestes activitats, no, de l'aire lliure, que també són importants, però... I que també després, diumenge, crec que també hi ha les Teresetes a les 11, aquest concurs internacional de Teresetes, i el vespre, però que també estiguin interessats, com un abans, no, de festival, hi ha aquest concert solidari en el pati de l'Ajuntament, que bé, que també està a disposició de tothom, l'entrada són 10 euros, i jo crec que també es gaudir d'una qualitat musical molt, molt bona i que val la pena aprofitar-la.
0: I de bé, i una eina nosaltres, ara hem d'aturar perquè tot seguit parlarem amb un tècnic que ha dissenyat aquest pla d'arbrat i després amb Estefi Pozo, la regidora de...
1: No, m'he oblidat que crec que és demà també que hi ha la graduació

0: Us alumnes de Jens i Fred Colònia, de l'Institut, i bé, jo crec que tots, de batxillerat, jo crec que...
1: Clar,
0: que
1: va,
0: i també de forma professional, crec.
1: Cauen un poquet abans perquè tenen selectivitat.
0: Clar, i bé, com que hi ha alumnes de tot, molt de Pollença, des d'aquí donar l'enhorabona a tota la comunitat educativa i també a les famílies i a aquests alumnes que bé, que canvia un poc, no?
1: Fan un canvi important. La recta final, no?
0: La recta final.
1: La selectivitat
0: final.
1: I... Sí. I ja començarà la segona.
0: Molta sort, sí, sí. I endavant.
1: I de Junaina, moltes gràcies. Nosaltres ara parlarem sobretot aquest pla d'arbre. Nosaltres ho hem comentat breument, però ara tindrem una horeta dedicada a tot això i que ho conegueu un poc més, oients.
2: Ràdio Pollences, comunitat.

0: quan són les 10 i 33 minuts, com vos anunciàvem, tenim en Sebastià Sansó, que és el gerent de l'empresa municipal de serveis M-CERC, que ens vendrà a parlar de les noves, implantacions en el nou model de recollida. Sebastià, bon dia.
1: Bon dia,
0: com
1: va? Molt bé.
0: Va bé?
1: Content de conèixer-te i de fer la primera entrevista
0: ben,
1: amb tu.
0: Ben, la primera entrevista.
1: La primera entrevista programa, perquè això és un programa pensa local, pensa globalment a tu localment, és així també informal, no? Però sí, content.
0: I Moret, perdona, si vols que estic un poc nerviós i això.
1: No, em fas beníssim, ja t'he sentit abans i ja he pensat, és un professional.
0: Bueno, tampoc hem d'exagerar. Beníssim, i si t'apareix anem a parlar de les noves incorporacions, que és un poquet per el que venim, per les noves incorporacions del nou model de recollida, que inclourà, segons he llegit la nota de premsa, fracció orgànica...
1: Correcte.
0: I et despegarà. Idò,
1: mem, ja d'ençà que me vaig incorporar a M-CERC i que tot seguit també ja vàrem encetar aquest programa, aquesta secció Ràdio Pollença, duim parlant de que és necessari un canvi perquè hem de reduir els residus que incineram i perquè hem de complir la normativa ambiental i per fer aquest canvi això ha suposat haver de fer tota una sèrie de planificacions i una sèrie de licitacions, no? Que això, com sabem, no són dos dies. Ara estem en el punt que hem aconseguit el repte de fer tot això i ara ja estem a punt d'implantar aquest nou model i avui és un bon dia per donar-ne més detalls perquè sempre, clar, havíem xerrat un poc més en general, però fins que no ho tenim tot a punt, fins que no ho hem tingut tot a punt, més ben dit, no ho podríem concretar. Primer de tot, efectivament, la gran novetat és que fins ara només recollíem matèria orgànica en els establiments hotelers i ara en recollirem per totes les bandes, a la resta d'establiments i també en els particulars. Tot això, el món no se va fer en dos dies, no ho farem d'un dia per l'altre, però sí que ja et donaré més detalls, ja començarem ja a fer aquesta implantació, a fer que des d'ara pràcticament fins a final d'any ja hi hagi desplegament a tot el municipi. No? Nosaltres vàrem, evidentment, per fer aquesta campanya, en seguit també, que tenim tot un apartat d'una empresa que ha guanyat la licitació, la part de campanya, comunicació, etc. Amb ell vàrem treballar un poc el que havia de ser el logo, el lema, i vol dir començar per aquí, perquè si els oients l'han vist per xarxes, encara en farem més difusió, i, evidentment, són elements, diguem, molt pollencins units en la part ambiental i en la part que el que ens interessa que és prendre aquesta consciència de com és de necessari reduir residus i en tot cas per a l'or bé. Per tant, vam fer aquest logo que és Visca Pollença, evidentment si ho veus a nivell visual s'entén el joc de paraules,
0: sí, sí, sí, sí.
1: I s'entén aquest símbol que sempre s'associa, diguem, a la part ambiental, a la part de ser multi-R, de la part de residu, de reduir, reciclar i reutilitzar, que són les clàssiques, però llavors també n'hi ha d'altres com reparar, repensar, etc. I hi ha com un lema, un leitmotiv, que també, clar, no era fàcil perquè...
0: Molta dient, això m'ha agradat molt.
1: Un leitmotiv que no era fàcil perquè era cavilar un poc l'element característic del municipi, tampoc podien anomenar un nucli i deixar-ne un altre de fora en el lema. Havia, jo que també m'agrada la part poètica, literària, trobava que havia de quadrar la mètrica, havia de quadrar la rima, havia de ser curt, i això és molt bo de dir i mal de fer, no? Que sabem que els haikus són molt vells, però quan has de dir molt tampoc és complicat. I vàrem pensar això, dir que Formentor, tothom s'identifica en Formentor, crec jo, com a lloc simbòlic. El Puig, més ben dit, el Puig també, que fins i tot van fer la consulta lingüística i és veure que com les coses úniques com la mà, com la seu, com la dreta i com l'esquerra, aquí sobretot les persones més majors que encara conserven un poc la genuïtat de la llengua, no diuen un Puig, diuen el Puig, perquè clar, és únic, no? Per tant, de Formentor el Puig i cap residu el rebuig, no? Que ja és veure que he vist qualque comentari a xarxes que deia, bueno, i el que van al rebuig, que i, efectivament, això s'ha d'entendre com un leitmotiv, com una manera d'incentivar, com un eslògan. Evidentment, i per desgràcia encara hi ha un percentatge de residus que s'ha de dir que és petit si ho feim bé, que acaba o ha d'acabar en el rebuig, però vull pensar i esperar que avancem i que ja el que tècnicament ha d'anar en el rebuig s'acabi convertint en una cosa absolutament residual, no? I això era com la primera part que me feia ganes explicar, perquè en el final el canvi de model sempre s'ha d'associar amb un canvi també amb molt de sentit, i també amb el seu sentit visual, amb el seu sentit d'aquest nou logo, amb un leitmotiv, amb una inspiració, no? Llavors, quan començam? Idò, ja m'he anunciat per xarxes que dilluns i dimarts, dilluns a les 4 i dimarts a les de matí, ja no recordo ara, però ara ho mirarem un moment, que convidam a tots els establiments, bars, cafeteries, restaurants de Pollença Nucli a una reunió a l'Ajuntament, a la sala de plens, per explicar-los que començaran ja en breu a recollir la matèria orgànica com a cosa obligatòria. Mira, la sessió d'hora baixa és de 4 a 5, de dilluns i de 8 de maig, i la sessió de matí d'11 a 12 dimarts de 9 de maig. I a xarxa se pot trobar formulari d'inscripció. Allà explicarem hotels, restaurants, bars, cafeteries i comerços de Pollença Nucli com serà aquest nou sistema, que bàsicament la gran novetat és el sistema de recollida de matèria orgànica, com a deferència per incentivar en aquest nou sistema, també amb un compromís de bon ús i de separació correcta, l'accedirem un contenedor de recollida de matèria orgànica. I dins tot aquest nou model, no només es recollir la matèria orgànica i evidentment donarem molt de dies de recollida, perquè la matèria orgànica en aquest, precisament en aquest establiment, nosaltres els dèiem productors singulars, perquè produeixen més residus,
0: en generen més,
1: no? I especialment d'aquests, per tant, donarem molt de marge de recollida, de dies de recollida. I a part posarem, perquè dins tot aquest nou sistema hi ha una part de major control, hi ha una part tecnològica, que instal·larem un xip a cada contenedor, perquè així és la manera de, en els camions, que també tindran tota una tecnologia de pesatge, d'identificació, de saber que produeix cadascú, si ho fa bé, per tot és per, clar, millorar el servei i millorar la recollida. Per tant, dins tot aquest sistema d'explicació de com ho farem, dels nous horaris, també explicarem que hi haurà llavors tot aquest sistema de control, de pesatge, perquè la manera de poder millorar és tenir dades, tenir diagnòstics, per a partir d'això poder millorar i saber que si hi ha qualque, sempre hi pot haver qualque errada, qualque cosa que mos falli, la manera de poder-la corregir. I per tant això seria la primera passa ja immediata per arrencar la setmana aquí bé.
0: Molt bé, que més m'ho comptes.
1: Després, tot seguit en això, quan dic tot seguit, dic a banda d'estiu, ens posarem a recollir la matèria orgànica en els particulars del centre de Pollença. És a dir, allà on ja feim porta a porta, el que farem és recollir també matèria orgànica. I com ho farem? I el que farem és, i ja també ho convoca, ho direm per xarxes i també ho contarem per la ràdio, evidentment, que sempre m'ho ajudeu molt a difondre totes aquestes qüestions, és organitzar una sèrie de dies a una carpa per informar de tot això en els veïnats i per incentivar que facin tot això, hi haurà una sèrie d'elements que donarem, no? Com per exemple en els que estan en el centre, que fan es porta a porta un cubell específic per poder separar, per poder treure els residus correctament, i després donem un cubell per posar l'orgànica, que està airejat i pensat perquè no faci olor, i unes bosses compostables.
0: Que és aquest marró.
1: Sí, aquest marró, correcte, sí, perquè normalment se lliga.
0: Aquest marró com en...
1: Com en xarxa, sí, com en...
0: Exactament. Que deixa respirar.
1: Exacte. Com a curiositat, dic que, clar, la matèria orgànica és l'element, o el residu, que més important en pes a lo que acaba el rebuig normalment, i per això és tan important recollir-lo. I és important recollir-lo bé, que no hagin propis, que la gent pensi que no ha de tirar plàstic, que no ha de tirar vidre, que no ha de tirar llaunes, ha de tirar lo que és matèria orgànica. I si hi ha qualque dubte, també explicaran que hi va i que no hi va, no? Però, Però és l'únic dubte que hi pot haver, per exemple, un mocador de paper. Un mocador de paper brut, quan aquí és cel·lulosa, hi pot anar a la matèria orgànica. Mm. A la matèria orgànica. Ara, una llosca de tabac no, perquè les llosques de tabac són plàstic.
0: I no són biodegradables.
1: Exactament. No? Per tant, un poc per sentit comú ja ho poden deduir, però igualment, si surt qualque dubte, el resoldrem o el podem resoldre o que mos escriguin o el que sigui, no? Per tant, això no serà problema. Per què de tot això de la matèria orgànica? Perquè aquests cubells són aquí així, però si anéssim a Noruega són tancats. I per què? Perquè, clar, també el clima condiciona molt com acumules i els dies que l'acumulen. Nosaltres aquí donarem molta facilitat perquè, clar, recoincin dies de rebuig perquè bàsicament el rebuig ja és orgànica. Ara la nostra idea serà reduir màxim els dies de recollida de rebuig perquè teòricament ha de ser res, si se fa bé, i posar 4 dies de recollida d'orgànica en què era un de rebuig, estic xerrant de la part d'allà on feim porta a porta en el centre de Pollença. Mm-hmm. Per tant, amb aquesta idea iniciarem aquest nou procés, aquest nou sistema de recollida i per tant animam que tothom col·labori i en el final si ho feim bé hi guanyant tot, no? I guanyant tots a nivell ambiental i més sobretot aquells que ja s'han apuntat, que això va molt relacionat a la inspecció tècnica de residus.
0: El que t'ho vull comentar, les ITRs, que van començar en gener de 2026.
1: Exacte.
0: Però hi havia un període, Sebastià,
1: hi havia un període per inscriure-se que acabava el 31 de març. Uh-huh. Aquest període ha acabat. Ara,
0: l'any que ve,
1: si qui no s'hi hagi apuntat i li interessa, cada any s'obrirà un període a principi d'any per inscriure-se, i ara també en tota aquesta tasca dels informadors, a més d'informar de tota aquesta nova recollida, també farem aquestes inspeccions per comprovar, perquè al final també és important que qui ho fa bé i de més demana que se li reconegui, o se vagi beneficiat amb aquesta reducció de tarifa de residus. Per tant, intentant posar tots els elements perquè això mos funcioni, però, com deim sempre, és cosa de tot, no és cosa només de l'Ajuntament o de l'empresa municipal, sinó que és cosa dels ciutadans, de les ciutadanes i dels negocis que teniu municipi més net i més cuidat i evidentment també més cívic, que això sempre a vegades la part que encara que la majoria de gent veus, però una minoria incívica és el que ens dona aquestes imatges tan deplorables.
0: Aquesta falta de sensibilitat de comunitat, de que vivim una comunitat, perquè cap i al fi un municipi és una comunitat i hem de saber que hem de respectar, perquè no només som nosaltres tots sols.
1: Exactament, no? I això seria, per tant, si idea és aquesta, donar el màxim de facilitats, donar tots els elements perquè es pugui fer aquesta recollida correctament. Després, què més? Sí que és vera que quan queda més recollirem un dia de rebuig. Hi ha un rebuig que és molt específic i que sí que donarem més dies, que és el que s'anomena tèxtil sanitari, no? Que són bolquers, que és productes d'higiene femenina, etc.
0: Cases, tot això que es puguin voler per cures.
1: Que el que farem és donar més dies, però específicament per recollir aquest rebuig, no que sigui un via lliure perquè la gent segueixi sense separar l'orgànica, no? Per tant, rebuig pròpiament hi haurà un dia. Altres dies per aquest rebuig específic, i després 4 dies de recollida de matèria orgànica i la resta, per no despistar ja més que el que suposa aquest canvi, sí, seguirà exactament igual en els dies que ja hi ha de recollida de paper cartó, de recollida de vidre i de recollida d'envasos, que igualment donarem un cubell que s'anomenarà multifracció per el dia que toqui treure vidre amb aquell cubell o envasos també ho puguin fer servir, que no vol dir que si no l'utilitzo no el recollim, no vol dir això, vol dir que ho fem per per la part estètica, per ajudar a que tothom ho faci bé i millor i per tenir aquesta deferència, no? Amb aquest, per posar en marxa aquest nou sistema. I això seria, a banda de l'estiu, encara mos quedarà un altre element, que és que també, i això és l'idea inicial, llavors mos falta que acabar de tancar, perquè sempre hi ha elements, han d'arribar els camions que estan de camí i una sèrie de coses que, clar, fins que no els tinguem aquí no poden dir començam, no? Però que també a banda de l'estiu volem ja instal·lar contenedors de càrrega lateral, perquè a la resta de municipi que no és porta a porta, que ja ho hem explicat, canviarem el sistema de contenerització, que ara recordem i ho sabeu que tenim iglús de recollida selectiva i contenedors de rebuig, que a més no sempre estan agrupats, i això a vegades no facilita la separació, i el que farem és agrupar les 5 fraccions, els iglus seguiran sent de vidre, i llavors els 4 contenedors, que són, seran nous, de càrrega lateral, més, amb més comoditat pels usuaris, els de matèria orgànica i els de rebuig se podran alçar amb una palanca en sopeu, peu, perquè si qualcú no ho vol tocar, no vagi de tocar. Per tant, quan vas...
0: Perdona, Sebastià, sí. Aquest de càrrega lateral te refereixen a aquest que queden tancats, que tenen com aquest forat lateral,
1: sí,
0: perquè tu puguis tirar.
1: Sí, de càrrega lateral és un terme a la millor veure, que és com a més tècnic, perquè és també com se recolleixen els residus, perquè els residus, el contenedor, no? Perquè és un camió que se posa a un lateral i amb un braços abaixeca de manera lateral, no? Però també se reconeixen perquè són més grossos i tenen com a dos ganxos en el costat. I són, a la millor, per exemple, per xerrar del municipi proper, és que han posat el CUDI.
0: El CUDI, sí, exacte. És que jo t'anava a dir per això, exactament. Perquè els he vist el CUDI.
1: Exactament.
0: I això va molt bé, de més, també, perquè si fa vent o una cosa d'aquesta, no s'escampi el cartó, no s'escampi el municipi.
1: Molt bona observació. A més, van anclats, tenen un anclatge, i per tant, també, si, per exemple, fa vent i la millor... ha hagut una errada i no s'ha posat o s'ha espanyat el sistema de frenatge que tenen, que tenim ara, també evita que se desplaci.
0: Que se desplaci.
1: No? La idea és millorar en tots els sentits del servei. Llavors també té un sistema de lectura de braille perquè també se pugui llegir.
0: Curiós, no?
1: Sí, també està, jo crec que això han d'ajudar a fer una societat molt més inclusiva, fins i tot també en la recollida de residus. Per tant, hem intentat pensar en tot i en això també. I després també hi ha un tema important, que és que aquests contenedors aniran en targeta la fracció d'orgànica i de rebuig. Què passa? Que la fracció de rebuig de moment quedarà oberta per no fer tant de canvi de cop, però la fracció de matèria orgànica, qui estigui a zones fora de porta a porta, també entregarem una targeta per poder dipositar la matèria orgànica perquè el contenedor no se puguin tirar altres coses. Normalment, i està comprovat, que qui ja ho vol fer i demana la targeta, ho fa bé, i per tant ens trobam, encara que no recollim tant com hauríem de recollir, però allò que se recolles és de qualitat i per tant no tenim problemes d'impropis que ens tiren altres coses que no siguin matèria orgànica.
0: Del mateix contenidor.
1: I per tant, comptava tot això perquè ho posarem al reste de municipi a partir del setembre, però és veure que abans estan pensant a veure si ho fem, per exemple, a Cala Sant Vicenç o a qualque altre punt. Bastant, això s'ha d'agafar amb pinces perquè bastant que van de faig una espècie de primícia, però que s'ha de dir en precaució, perquè fins que no ho tinguem firmat no ho podré confirmar 100%, però la idea és, a banda de l'estiu, ja fins i tot començar amb aquesta
0: proposta que m'ho estàs fent, socis grups nous, de càrrega lateral.
1: Exacte, i ja començar a desplegar-ho, no? Però el desplegament total no seria fins a finals de passat l'estiu, perquè, clar, penseu que a nivell operatiu, nosaltres també ens suposa llevar que ara, posar nous, no vol dir que totes les ubicacions siguin allà mateix a on està, ara moltes sí, però hi ha lloc que potser no mos hi cabran. També penseu que com que són contenedors que l'usuari té una boca determinada a la part de la vorera i llavors té una altra boca que només és per quan el camió el buida, que és a la part del carrer. Per tant, també hi ha llocs allà on ha de tenir contenedors que amb aquest sistema no hi poden estar perquè el camió no hi passa.
0: A veure, tens una falla... No sé si te falla el micròfon.
1: Sí.
0: Joana, sí, se sent? No. Crec que sí. No, ja està.
1: Sí,
0: ja està arreglat, perdona.
1: No,
0: només faltaria. Te sentia mitges i que només tenen poc que els oients mos sentin a mitges.
1: No, això és important.
0: És important, però es comunica mos això.
1: Si no mos senten. I d'això, no? que farem aquest canvi. Llavors també, dins tot el sistema... també això ja serà més a mitjan termini, no serà tan immediat, però també la idea és diguem reagrupar els contenedors que ara tenim escampats en rústic, perquè a més tots són de rebuig, pràcticament no tenim punt de recollida selectiva, a molt de llocs són punts d'abocaments, i la idea és donar una sortida amb bàsies de portació i en farem allots estratègics que la gent, diguem, pensant en la mobilitat que hi ha actualment, siguin llocs que siguin de fàcil accés, per anar retirant progressivament tots aquests contenedors i donar una solució perquè se puguin dipositar de manera controlada amb unes targetes, amb unes àrees de portació, ja que estaran sempre, diguem, en a Pollença, diguem, a la perifèria, diguem, segons la zona, per això, per facilitar i augmentar la recollida selectiva, evitar tot aquest incivisme, perquè normalment contenedors que estan aïllats són nius de brutó, per desgràcia, no? I no estan vigilats, i això també tindrà càmeres de vigilància, etc.
0: Idò, molt bé, Sebastià.
1: Déu-n'hi-do. Haurem de seguir comptant perquè m'he deixat coses, però ja el programa crec que ja...
0: Sí, si vols. Bé, jo el que havia apuntat també que és qui vot subvenciona, que això està Next Generation, que es fons europeus.
1: Molt bona pregunta, perquè això no m'ho podria deixar, perquè si no, llavors no m'ho donen subvenció. Llavors
0: t'ho estiraran ses hores. Exacte. Pots haver pensat, dic, ho recordaré perquè ho recordaré. És a dir, tot el que m'havia apuntat t'has dit.
1: Ah, mira.
0: I el que sí que és qui vot subvencionen, que són uns fons europeus, que és Next Generation, aquest programa d'ajuda.
1: Exacte. Nosaltres tenim dues subvencions, aproximadament de 450.000 euros cada subvenció, un total de 900.000 euros, que ens subvencionen part de tot aquest nou sistema, aproximadament la meitat, perquè ho van entrar a licitar per 2 milions i pico d'euros més IVA. Hi ha una part que ens subvenciona i una part que no, que se paga en fons propis. Però és veure que aquesta ajuda, de quasi, no arriba, però quasi la meitat del cost, es per posar en valor, i és important això, remarcar que són fons europeus, fons Next Generation, que se varen transferint al Ministeri de Transició Ecològica. El Ministeri, diguem, va donar a les comunitats autònomes la potestat gestora, i després els beneficiaris som les empreses públiques municipals o els ajuntaments per poder desenvolupar. I he de dir que ha estat tot un repte, perquè fins i tot hi ha hagut molts ajuntaments que han hagut de renunciar, perquè són molt interessants les ajudes, però també tenen una complexitat de gestió.
0: És molt burocràtica.
1: Que ara no comptaré aquí, perquè per no meretjar personal, però que s'ha de ser conscient de que s'ha fet un esforç considerable per no perdre l'ajut, i perquè tots els pollencines puguin veure beneficiar, perquè clar, si aquest domen en Fund Generation i això també s'ha de fer, en fons propi, no? Per tant, ja són recursos que se poden dedicar a altres coses. Això és important, jo crec, que se sàpiga, remarcar-ho i posar-ho en valor.
0: Molt bé, Sebastià, i si ja no tens res més a afegir?
1: No, d'aquest tema no, i no. Encara que només siguin 2 minutets abans de posar la cançó final que sempre posam, sí que m'agradaria comentar que el que han dit abans de... Ja ho diré, de que se fa la primera festa de la ciència, que heu dit aquí a la ràdio, de l'aula d'ecologia marina, i que nosaltres se mos va demanar de bon principi si volíem participar. Tot d'una vegada van dir que sí, perquè anava, precisament va sobre el cicle de l'aigua, i com se veuen ser, Pollença té un paper fonamental dins el cicle de l'aigua, perquè som els qui distribuïm aigua potable. Per tant, vos anim que, si no ho dic malament, serà a les 6, que el nostre enginyer, en el fons Martín, explicarà el funcionament de la xarxa de subministrament d'aigua en el nostre municipi, i jo aquí l'he explicat algunes vegades, altres programes, fins i tot van convidar un pit en el fons, però jo crec que t'ho expliquin en persona té encara més valor, més proper, i volia això aprofitar també per subratllar que ja heu fet a l'agenda la participació d'Encer en aquesta primera festa de la ciència, que com dic des de bon principi varen dir que sí, col·laborar, i ho farem amb aquesta xerrada, conferència, perquè tothom vegi i entengui, perquè com qui sap, així com els residus tot les veiem, l'aigua va per davall, i a vegades no som prou conscients del sistema que
0: duen, i del complicat i
1: complex. Complicat que jo sempre dic, i ho he dit altres vegades, però això s'ha de repetir, que surti aigua potable de qualitat per la xeta de Canosta és un petit miracle, que no és un miracle perquè s'hagi duit un ciri a la seu o s'hagi pujat a Llucapeu o el que sigui, és perquè hi ha molta feina de molts anys perquè això sigui així, i és cert que molt recordarem o m'han dit que a vegades, per exemple, l'aigua no, i no fa tant d'any després de Pollença sortia salada, no? Per tant, jo crec que és important remarcar i posar en valor
0: l'evolució
1: positiva, que sempre hi ha coses a sempre millorar, i ho fem i ho farem, ja ho compta amb altres programes, com estem també en procés de posar comptadors digitals, que això voldrà dir que cada usuari podrà veure temps real si té pèrdues, el seu consum, podrà tenir un app, passeu contra un altre programa, per tant també hi ha una millora continuada amb aquest tema, però això no deixa de que s'hagi de posar en valor que hi ha una feina, diguem, feta aquests darrers anys que és important.
0: I de Sebastià, si t'apareixi xerrant d'aigua.
1: Vinga, xerrant d'aigua, sempre que vam...
0: Que parem amb aigua,
1: també. Amb una... L'aigua no cansa...
0: L'aigua no cansa, de Mà Bonet. I escoltam de les dues cançons que tenim disponible, L'aigua no.

0: encariment dels carburants, el línia ha confirmat aquest dijous que l'IPC s'ha moderat 2 dècimes a l'abril.
1: Aquesta davallada de la inflació i la moderació de l'energia durant el mes d'abril desactivaran de forma automàtica la rebaixa fiscal que situava l'IVA de la llum i el gas en el 10%. Amb tot, hi ha una excepció important per als conductors. L'executiu mantindrà intacte l'escut social per al transport. La rebaixa de l'IVA del 10% es mantindrà fins al 30 de juny perquè en el cas dels carburants els preus continuen a l'alça per mort de l'impacte del bloqueig de l'estret d'Hormuz a la guerra de l'Iran. També continuen en vigor les ajudes a agricultors, transportistes i els descomptes en el bo social elèctric per als consumidors vulnerables.
0: En el cas de les Balears, l'IPC s'ha moderat 5 dècimes al mes d'abril. Si al març els productes i serveis es varen encarir un 3,6% en un any, el mes passat l'increment va ser d'un 3,1. Són dades ja definitives publicades per l'Institut Nacional d'Estadística. De fet, l'augment de preus a les Balears està per sota de la mitjana estatal, que el quart mes de l'any va ser del 3,2%.
1: On més varen pujar els preus a les illes respecte de l'abril de l'any passat va ser el sector de la restauració i allotjaments, que van pujar un 6,8%. Les begudes alcohòliques i el tabac, per la seva banda, varen incrementar-se un 4,5%, mentre que els preus del transport varen encarir-se un 3,7%. En canvi, molt més moderats varen ser les pujades de preus per comprar mobles, articles de la llar, habitatge i tots els subministraments bàsics, com l'aigua i el cas d'altres combustibles, que en tots aquests casos varen revaloritzar-se per davall de l'1%.
0: Canviant de qüestió, José Antonio Puebla pren avui possessió com a nou cap superior de la Policia Nacional de les Balears. Substitueix José Luis Santa Fe, que ara mateix és el màxim càrrec operatiu de la policia a l'Estat i que avui serà també a l'acte de presa de possessió.
1: També hi participarà el ministre Fernando Grande Marlaska després de la xiulada que va rebre ahir en un acte de la Guàrdia Civil a Jaén quan parlava en el seu discurs de la mort de 2 agents mentre perseguien una narcollanxa. Avui, la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha expressat el condol per la mort dels 2 agents i ha reclamat més mitjans.
2: Los guardias civiles, como las funciones que han visto estos días, son funciones claves para nuestro país y lo que necesitan es todo tipo de medios, de recursos para luchar contra esas grandísimas mafias, contra el narcotráfico y contra, desde luego, esa parte, ¿no?, que está agraviando en nuestro país y poniendo en riesgo nada más y nada menos que elementos tan graves como es la droga.
0: I la temporada d'albercocs s'ha avançat. Normalment s'agafen entrant a juny, en canvi enguany ja en poden veure als mercats.
1: La gerent de la cooperativa agrària de Manacor, Esperança Mora, ha explicat que aquest fet és deu al temps favorable d'enguany. Les pluges habituals i els dies de sol han fet que els arbres hagin augmentat el seu procés de maduració. Això, diu, ha permès que els albercocs ja es puguin vendre i destaca la seva qualitat.
3: L'impacte és positiu, la qualitat és bona i, a més, anem endarrere de menjar albercocs de Porreres. Se va una bona campanya i si podem mantenir un bon preu pels pagès, pues això és el que hem d'aconseguir, perquè ens hem d'assegurar que l'any que ve puguem tenir albercocs i d'aquí 10 anys podem tenir albercocs a Porreres.
0: Són les 11 i 4 minuts. Amb més notícies a les 12 en punt.
4: Més informació a ib3notícies.com.
5: Ho escoltes, ho sent. Ho escoltes, ho sents. És Ràdio Pollença, la teva ràdio.
6: El Brissas de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine i gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzas artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brissas al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971 86 70 00.
7: Som Jumbilas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615 898 705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.
5: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.

0: Bon dia, som Nalola Naranjo, tècnica d'educació de l'Ajuntament de Pollença, i avui, dia 14 de maig, començam el nostre darrer programa Paideia de la temporada. Paideia és un espai de tertúlia educativa i avui tractarem el tema de la sobreprotecció a la infància i quines conseqüències té. Aprofitant perfils professionals que treballen dins del camp de l'educació i volen també tenir la perspectiva de les pròpies famílies per reflexionar sobre aquest tema. I per tot això, tenc aquí en jo les meves convidades d'avui, que són la Remé Sánchez, directora de l'Escola Infantil Sant Vicent de Paül. Bon dia, Remé.
1: Bon dia a tothom.
0: I na Montse Juan, educadora infantil a l'Escola de Montición, i també mamà de dos fills, de 2 anys i 9 mesos. Mamà Valenta, bon dia, Montse.
2: Bon dia.
0: Com esteu? Gràcies per venir, abans
1: gràcies
0: de tot.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I anem a començar, perquè avui xerram de la sobreprotecció a la infància. Contau-me, per què sobreprotegim? Quines conseqüències perjudicials té, no? Perquè venim a xerrar de dels perjudicis que provoca sobreprotegir massa els infants. Vinga, Montse.
3: Vinga, doncs tal com diu el nom del programa d'avui, la sobreprotecció és una falta d'autoestima total. O sigui, li estem llevant als nins aquesta autoestima que haurien de tenir per començar la seva vida.
0: Per què? Per què se lleva l'autoestima quan sobreprotegim?
3: Perquè no els hi deixem aprendre.
0: Està clar. Tu com a mama, per exemple, i com a educadora, què veus en les famílies? Quines coses fan, quines actuacions fan amb els seus fills per sobreprotegir-los?
3: N'hi ha moltes accions que potser no fem per sobreprotecció, sinó o per falta de temps o per por, per molta por.
0: Com per exemple, posa'm exemples perquè els oients puguin saber què sobreprotegir, perquè potser jo som una mama, me penso que ho estic fent perfecte amb el meu fill, que és el que més estim i és el que més vull cuidar, i no ho estic fent, potser l'estic perjudicant i no m'estic adonant o no estic sent conscient de que l'estic sobreprotegint. Posa exemples de sobreprotecció.
3: Vale, per exemple, anem a l'escoleta de matí. O ten pressa o ten por de que perdi la motxilla, o de que no arriba a temps. Llavors, no li estic deixant a aquest nin que sigui autònom i que ell dugui, per exemple, la seva motxilleta posada. O arribo tard, agafo el carrito i me'n vaig corrent-sos. Té 5 anys, pot anar caminant, no?
0: Però va en carrito.
3: Eso es. Llavors, el nin pot anar perfectament, però culpa de la mamà, o té molta pressa perquè la vida va com va, o té por de que caigui, de, bueno, aquestes coses que fem doncs per protegir.
0: Evitar-li, no? Evitar-li que caigui.
3: Per exemple.
0: Vale. O sigui, que un nen de 5 anys que el dugui en carrito perquè,
3: per exemple,
0: per fer via, i no deixar-lo caminar, seria sobreprotegir. O dur-li sempre la motxilla i que no s'encarregui de les seves pròpies pertinences, seria una manera de sobreprotecció, no?
3: Correcte.
0: Remé, com es pot dir de tot això?
1: Estic d'acord amb el que diu una Montse, el que dius tu, Lola. I clar, és que no els deixen créixer, no els donen l'oportunitat de que s'equivoquin.
0: Exacte.
1: Clar, s'han d'equivocar per aprendre, perquè si aprenem, saps i error.
0: Exacte.
1: És a dir, si no deixem que practiquin, no poden assolir el que volen que aprengui. El que diu una Montse, si li duim la motxilla i no deixen que ell la dugui, és que no és conscient ni que necessita la motxilla per anar a escola. És a dir, els hi posam, la sobreprotecció és com a posar traves en el seu creixement. Nosaltres volem que creixin, evidentment, com a mamàs, com a pares i com a docents, però si no els hi facilitam que aprenguin, que s'equivoquin, que treballin, no creixen.
0: Ja.
1: Tenen por, a més, sempre cerquen com el recolzament de l'adult per fer una cosa. Sempre mira el papà o la mamà com que dir, ho faig bé. Perquè, clar, no...
0: Això és una de les conseqüències, perdona la interrupció, és una de les conseqüències en els infants, no? Que tenen por.
1: Tenen por.
0: A no fer-ho bé.
1: A no fer-ho bé, perquè sempre tens l'adult que t'està corregint o que t'està dient el que has de fer. I clar, si un infant no s'equivoca, no se'n dona compte que s'ha equivocat.
0: I no pot corregir.
1: I no pot corregir. Aprendre. Clar.
3: I no té una conseqüència directa.
1: Clar.
3: Quan me passa, si vaig corrent-sos per un bordillo i caic, no tinc una conseqüència. Jo sé quan, fins on puc arribar, perquè jo tinc el meu cos que m'està dient, ostres, he caigut, m'he fet mal. Si abans de que caigui l'adult m'agafa, jo no sé què passa quan caic. I això és
0: però,
3: una
0: clar, per les famílies, per progenitors, papà, mamà, deu ser difícil, no? Perquè de vegades evitar els obstacles, evitar el sofriment dels teus fills, ho fas amb tot l'amor del teu cor, perquè és el teu fill, no el vols veure patir. Per tant, de vegades, potser els hi costa discernir entre
1: És difícil.
0: L'he d'educar i he de permetre que aprengui i el vull protegir perquè no se faci mal.
3: És complicat.
0: És complicat.
3: Jo com a mamà és molt difícil.
1: Clar.
3: Però jo crec que no estic educant per ara, sinó que estic intentant fer un adult funcional. Llavors,
0: això és la clau.
3: Això sí. Fa molt de mal, com a mamà.
1: Clar. Mm-hmm. És que hem de començar de petits. La clau està de petits. Perquè sí que és vera que fa por. Jo, com a mare, sempre... Jo, ningú vol que el seu fill pateixi o que se faci mal, evidentment. Davant un risc han d'actuar. Això és indubtable. Però sí que en petites accions, quan són petits, sí que els han de deixar que treballin, que s'equivoquin.
3: Correcte.
1: I no passa res. Mm-hmm. I no passa res. Però sí, això no ho feim... els primers anys d'infància, després quan són adults, aquí ja tenim, clar, frustracions a tope, no, tot això ve una mica lligat als límits i ens va dir que no, la sobreprotecció, però jo també ve cap aquí. Però si de petits no posen límits, quan ja són grans, la liem parda.
0: Nins petits, problemes petits, nins ni grans, problemes grans.
1: No? Això sempre diuen.
0: Molt bé. Mireu, jo tinc aquí un estudi que és el més rellevant que s'ha fet en aquest, per entendre aquest vincle de la sobreprotecció i l'autoestima. És de la Universitat de Mary de Washington, en Virgínia. I aquesta investigació va analitzar com la criança helicòpter, no? Que diuen pares helicòpter, que són aquests sobreprotectors que estan sempre damunt del seu fill perquè no els hi pugui passar res, impacta directament sobre l'autoestima i la satisfacció vital. Segons aquest estudi i altres recerques complementàries, la sobreprotecció ataca l'autoestima a través de tres mecanismes principals. Un és l'erosió de l'autoeficàcia. És a dir, l'autoeficàcia és la creença interna, la creença que tenim nosaltres, de que jo som capaç de fer-ho. Clar, quan un papà t'està fent tot, t'està donant el missatge subliminal de jo t'ho faig perquè tu no pots. Per tant,
1: correcte.
0: Li estem mermant l'autoeficàcia totalment en aquell infant. Per tant, aquest estudi va demostrar que els nens sobreprotegits presenten nivells molt baixos d'aquesta competència. Vale? I hi ha com dues maneres de fer-ho. Una li diuen la troballa, que és quan els pares intervenen constantment, el nen no té oportunitats de posar a prova les seves habilitats, que és el que heu explicat ara, que no els estem deixant l'oportunitat d'aprendre. I l'altra és el resultat, que és que l'infant acaba creient que les seves fites no són mèrit seu. Inclús quan ell fa coses, se pensa que no és mèrit seu, perquè el missatge que li estan donant sempre és que tu no ets capaç. Vale? Per tant, buida de contingut completament la seva autoestima. Després, el segon mecanisme que fa mermar l'autoestima és el desenvolupament d'un jo fràgil. I això diu que la sobreprotecció crea una autoestima que depèn totalment de l'aprovació de l'èxit constant, que és just el que havies dit.
1: Sí.
0: Que els nens estan totalment pendents cada cosa que fan de l'aprovació de l'adult, perquè és qui li està fent sempre les coses. Va, ja que el nen mai ha après a integrar el fracàs com a part de la vida. I aquí tornem a la que tu deies, Montse. La por a l'error. El nen sent que si s'equivoca decepcionarà el sistema de protecció dels seus pares. I inseguretat social. Vull dir que si se compara amb els altres infants que sí que són capaços de fer-ho, doncs ell se sent...
1: insegur.
0: Insegur. Per tant... I la tercera és el fenomen de la incapacitat apresa. Investigacions en psicologia clínica descriuen que la sobreprotecció envia un missatge subliminal constant. Et protegeixo perquè tu no pots defensar-te tot sol. Per tant, la conseqüència és que el nen interioritza que el món és perillós i que ell és incompetent per estar al món, i aquesta percepció danya el nucli de l'autoestima. Per tant, és que és un perjudici brutal a l'autoestima. Primer, jo no som capaç, la percepció de l'autoeficàcia que he xerrat. Segons, necessito l'adult que m'aprovi tot el que faig, vale? Por, equivoca-me. I tercer, pues, això, interioritzar que el món és perillós per jo, perquè jo no som competent de viure en el món, no? Tot això li estem dient als nostres fills quan els protegim.
1: Sense voler.
3: Sense voler.
1: Sense voler.
3: I des de l'amor.
0: I des de l'amor, que era el que jo recalcava.
1: No obliden que són mares i
0: està clar que les famílies tot això no ho fan en cap intenció de perjudicar els infants. Ho fan completament per tenir cura el màxim possible d'ells i evitar-los patir, no? Ara, mireu, la segona part d'aquesta reflexió jo m'ho vull centrar en això, per què creus que els pares d'ara, de la generació d'ara, són més o tan sobreprotectors a diferència de generacions anteriors?
1: Jo, una de les coses és la falta de temps. Per això, sí, sempre anem a tope. Aquesta no és una excusa, perquè jo mateixa vaig a tope. I el que deia la Montse és que què fas? És a dir, tu no li pots ensenyar, per exemple, al matí que se vesteixi tot sol
3: si no
1: tens temps. I què fas? El vesteixes o la vesteixes i acabes més aviat. Però no li dones l'oportunitat de que s'equivoqui. A vegades se posen els calçons al revés, les sabates girades, i tu li pots dir, m'he mirat les sabates. Però clar, si ho fem per ell o per ella, això ja no fan cap errada i no prenen a vestir-se tot sol.
0: Manca de temps i
1: el
0: millor també d'esforç.
1: D'organització.
0: No? Jo sempre dic que educar és una feina. És una feina.
1: I la frustració de l'adult, clar, que vinga arribant tard i que... Sí. I una mica la millor també, jo sempre penso que les famílies o els docents que ho volen fer més correctament, que m'ho he equivocat jo, la primera...
0: No, jo m'he equivocat en tot, en els meus fills.
1: Vaig caure de...
0: Ja ho he dit públicament.
1: Vaig caure de cap, ni la piscina d'equivoquem-me, la sobreprotecció, vaig a ser temps a corregir, però penso que també una mica és emprar el sentit comú, que jo crec que l'han perdut. Els nostres pares i els predins, sense tenir ni tanta educació com nosaltres acadèmica, ni tant accés a internet, ni tantes dades a nivell d'educació, de tanta informació, ho varen fer més bé que nosaltres, considero.
3: És que aquí...
1: I sentir comú, és que et sentir comú...
0: Bueno, més bé jo no estic d'acord aquí.
1: No, amen.
0: No, ho varen fer diferent. Hi havia una altra informació... I ho varen fer diferent. Abans se pegaven en nens i jo no estic d'acord.
1: No, amb això no. No.
3: Això és la diferència, que sí. Has dit dues coses molt, molt guais, que una és, abans, quants fills teníem?
1: Clar.
3: Quant temps tinc jo com a mamà per repartir per tots els meus fills?
0: Totalment.
3: O sigui, això és una cosa... O sigui, antes era una
0: això
3: tribu.
0: Això és un dels
1: factors. Sí, era una tribu, correcte.
0: És un dels factors.
3: I els nens sí. Aprenien dels germans i les mamàs... Em sap greu dir-ho així, però sobrevivien. O sigui, la casa, el menjar...
0: Els germans també.
1: Els germans també.
0: Els petits eren uns supervivients.
3: Quantes opcions de gestionar la teva frustració, perquè si el meu germà fa això i jo no rip i jo no puc... això.
1: Clar.
3: I després també una altra cosa de les que has dit és la... No sé com es diu en mallorquí, la immediatez. Sí. O sigui, tot és ara. Jo, i no estic tan enrere, o sigui, havia de veure dibuixos, m'esperava que comencés el Doraemon mitja hora. Ara tenen una tableta al bolso. Això de les pantalles ja és otro rotllo, no? Però,
1: sí.
3: O sigui, ara és, tot és ja. I no sé esperar el meu torn. I no sé esperar que me posi la profe el berenar perquè la meva mare dic, ah, i lo tengo ya. O sigui, i això...
0: Això
3: influeix. Feien antigament,
1: influeix, sí.
3: Que abans sabíem esperar...
0: Abans la vida anava més calmada que ara.
1: Sí.
0: Per tant, un dels condicionants que,
1: de
0: que diferencia que fa que ara sobreprotegim més és l'entorn social, no?
1: Social.
0: El ritme de vida
1: que duim. El ritme
0: que duim
1: accelerat sempre.
0: El sistema està difícil, no?
3: I al carrer, no? Jo tinc record de sortir al carrer i pujar-me un arbre o anar a buscar el pa i no, o sigui, no soy tan vieja, no? És veritat, i anar a buscar el pa i jo havia de resoldre el conflicte i si m'hi donaven malament el canvi i després la mamà diu, és que no sabies contar que te l'han dado mal. Ostres, tot això era un aprenentatge que ara no tenim.
1: No.
3: Jo no deixaria el meu fill, massa greu, anar sola a comprar el pa. Me fa por.
1: Tot és vera, tot
0: però han de fer un esforç també. Ara després, veurem,
3: sí.
0: Ara després ho veurem de quins condicionants han fet que les generacions actuals siguin tan sobreprotectors.
1: És que...
0: Però bueno, el sistema i la manca de temps la manca de temps fa que no dediquem temps a educar, i educar també és això, vull dir, potser has de discutir amb el teu fill perquè se posi les sabates i li has de dedicar 20 minuts, que ja m'ha passat amb el meu, 20 minuts perquè s'arribi a posar les sabates i no els tenim. Però, clar, la manca de temps fa que no dediquem aquest esforç,
1: no? Aquest esforç, sí. Sí.
0: Pues mireu, la sociologia i la psicologia han identificat, com vos deia, diversos factors que expliquen per què la criança actual és molt més intensiva i controladora que la de fa 30 o 40 anys. No és que els papàs i mamàs d'ara siguin pitjors,
1: no.
0: Sinó que l'entorn, com bé ho explicava vosaltres, ha canviat dràsticament. I les raons que expliquen aquest fenomen són, un, el pas de la criança de barri a la criança de llar, que és just el que tu has dit, Montse.
1: Sí,
0: que antigament la vigilància estava repartida, Els nins jugaven en el carrer i el control, entre cometes, el feien els veïns, el grup d'iguals, sí, els amigues, vale? Què passa? Que la percepció d'inseguretat, tot i que les estadístiques sovint molt diuen que el món no és més perillós d'abans, que això és un argument que donen moltes famílies, vale? L'accés constant a tota aquesta informació de notícies negatives a través de xarxes i tal, crea en les famílies una sensació de perill permanent, sí, i els prohibim que surtin en el carrer, quan a lo millor estadísticament el nivell de delinqüència no és més que els d'abans. Això empenya els pares a tancar nins a casa seva sota la supervisió directa d'aquí, de papa i mama. Sí, això és una de les raons. L'altra raó que també l'ha explicat en Montse, justamente, perquè vos adelantau, és la reducció del nombre de fills. I això té un nom que li diuen l'efecte tot a una carta. Quan tu tens 7 fills, no li pots dedicar tota l'atenció que si tens només un.
1: Correcte.
0: Per tant, això pues, fa unes dècades les famílies tenien 3-4 o més i avui en dia la taxa ha caigut molt, la taxa de natalitat, i en tenen només un. I què passa? Que és el més important del món i la inversió emocional i econòmica de tenir un sol fill, pues, totes les expectatives, totes les pors i tots els teus recursos els hi dediques a ell. Per tant, clar, tenen així massa és atenció, no?
1: Tenen massa, sí, atenció.
0: No, i a part no hi ha marge d'error, perquè no? Jo sempre dic que la teva feina de la teva vida és tenir fills, estàs formant persones, estàs aportant persones a la ciutadania. Per tant, clar, si en tens 7, pues, tens 7 oportunitats de que a qualcú surti bé, però si només en tens un...
1: Vols que sigui

0: tenim mil de llibres, de podcast, d'influencers, de criança, que de vegades pues, no és tan positiu. I en lloc de donar seguretat, pues, tanta informació a vegades ens genera pues, la por de no estar fent abastament, no? I això deriva a una sobrevigilància dels nostres infants. Per tant, tot això que hem comentat són els factors que fan que la generació d'ara pues amb això de sobreprotegir els nostres infants.
1: I ho fem sense bola, és que no mos adonam.
0: Sí.
1: I ho fem.
0: Sí, sí, i de vegades mos dona també més feina, no?
1: Clar.
0: Que abans.
1: Ja, clar. Com a docent, sí.
2: Sí.
1: Com a docent, sí.
2: Sí, també tanta informació que tinguin els papàs, que tenim els papàs, també és negatiu perquè moltes vegades pensem que sabem més que els propis docents o que el propi entrenador de futbol o que el propi, jo què sé. Llavors, això també no és gens positiu per ells.
0: No, perquè... no. A nivell educatiu se xerra molt, no? D'aquesta descoordinació que hi ha ara entre famílies, sí, i sistema educatiu, que abans s'anava més en la mateixa línia perquè
1: correcte,
0: els pares pues, estan delegant els seus fills durant unes hores a l'escola, però també tenen la seva tasca familiar i ara és com que tot se qüestiona i
1: tot,
0: no se va coordinat. I això perjudica però molt, molt, molt
2: els nens.
0: Els nens,
1: clar,
0: l'educació,
1: nens, clar, clar, l'educació, els infants.
0: L'educació dels infants, efectivament,
1: sí,
0: perquè no anem
1: coordinats
0: en equip.
1: Això.
0: S'hauria d'anar en equip.
2: I tu com a docent, moltes vegades actues també des de la por. No.
1: A què te dirà el pare?
0: A que te qüestioni la família.
1: Sí, qüestionen cada dia.
2: Sí, això a l'esport, amb els nens es veu també molt bé. Quants de nens pues, aquesta setmana a l'entreno no ho han fet bé, però el convoquen igual perquè tenen por de que els papàs les munten un pollo. Llavors aquest nen que no ha entrenat bé potser no es mereixia sortir
0: clar,
2: al partit.
0: Entonces,
2: però com ha vingut la mama i m'ha dit mi hijo és el mejor, mi hijo tiene que salir.
0: Això és sobreprotecció.
2: Correcte. Llavors el nen no sap gestionar.
0: Aquell nen no s'enfrontarà mai a que no l'han convocat.
1: No.
2: Eso es.
1: És que s'han de...
0: I no serà conscient, no aprendrà que quan fa un bon entrenament és quan el convoquen. I clar, que se pensarà lo millor que és en Ronaldo... quan sigui adolescent i se durà un pal.
2: Però és que aquest és el problema.
1: És això.
2: No tenim
1: problema.
2: adults com toca.
0: I no podrà tolerar la frustració que li generarà la primera vegada que no el convoquin.
1: Convoquin. I aquesta frustració és important que la tolerin, que l'aprenguin ja a la primera infància.
0: Sí.
1: Perquè saber dir que no sempre pot ser el que deia ella immediatament.
0: Mm.
1: És a dir, a lo millor han anat al súper, ja, lo típic, vull això, vull això, vull això, vull això. No sempre pot ser aquella llapolia que el vol o aquella jugueta que el vol. T'ha de muntar un pollo en un supermercat. Paciència. Però clar, si tu
0: sí,
1: li
0: deixes... Sí, però la gent no té paciència. Mira, ara vos contaré una anècdota personal meva. Vaig anar al súper amb el meu fill, tenia 5 anys, crec. Hi havia un muñequit així, petitons, d'això, d'un sobret de Superfins o no sé què. I el vaig veure i el va agafar i el va posar en el carro i li vaig dir, no compraran res, han vengut a comprar. A més, jo sempre, abans d'entrar en el súper, ja els dic, han de comprar ous, pa, fruita, perquè ells sàpiguen que no compraran res més que el que necessitem. ¿Vale? I jo anava amb ell, tota sola, i ell va agafar el muñequito i el va posar en el carro i quan vàrem arribar a la cinta, el va posar a la cinta i jo li vaig llevar i li vaig dir no comprarem això perquè hem vingut a comprar i jo li repetia en calma
1: la llista
0: intentant venga Lola, respira, el torna a posar a la cinta, el va posar no sé quant i ja comença una discussió un poc de mig rebequeria, comença mig a plorar. El cas és que hi havia abans de nosaltres a la cinta que estava pagant la compra un senyor i el senyor estava veient la meva disputa amb el meu fill. El nen va agafar el muñequito i el va posar en el principi de la cinta on se separava la meva compra de la compra del senyor. I el senyor va agafar el muñequito i el va passar en la seva compra per comprar-li en el meu fill el muñequito.
1: Ai, Déu meu.
0: I jo me vaig girar i li vaig dir... Mire usted, señor, yo llevo 10 minutos negociando con mi hijo para no comprarle el muñequito. El muñequito cuesta 1 euro. Puedo pagarlo, pero mi decisión como madre es no comprar el muñequito. La conclusió és que jo vaig... Clar, se va quedar molt tallat. Però la conclusió és que jo vaig arribar amb aquest senyor. És que aquest senyor no estava tenint la paciència d'aguantar la meva discussió amb el meu fill. I per acabar la discussió, ja se lo pago jo. I clar, jo me vaig indignar.
1: Clar.
0: O sigui, tota la feina que...

0: soc 10 minuts negociant amb el meu fill a un supermercat i ara m'estàs espenyant la meva feina educadora com a mare.
1: Clar.
0: Però la conclusió era, la gent d'avui en dia no aguanta, no aguanta haver d'educar nens.
1: No, i que sentin plorar, això els posa nerviosos.
0: Sí, sí, sí.
1: Se posen molt nerviosos les mares i els pares quan senten el seu fill plorar. Però és l'única manera que tenen també de manifestar que estan...
0: Que estan en desacord.
1: Desacord.
0: Però... El nen estava insistint per lo que ell volia. Bueno, molt lícit.
1: És boníssim.
0: Però clar, jo me vaig indignar i ell se va quedar molt tallat perquè li vaig dir jo no estic per un euro, però estic intentant educar el meu fill. Li he dit que no i me mantendré en el no. I no m'espanyis ara, la meva feina.
1: Clar.
0: Se va quedar molt i me va demanar disculpes.
1: Clar.
0: Però bueno, jo dic, mira, estic educant el senyor i el meu fill.
1: I el teu fill. No, idò, això a vegades jo me sentia, i me sentia com a mare, aquí com a mare, anant contracorrent.
0: Sí, i molt jutjada.
1: Molt jutjada, sí. Perquè m'han passat també, jo ara ja no me'n recordo.
0: Ho has de tenir molt clar, perquè sí. Jo potser en una altra època m'hagués quedat allà tallada i hagués dit, joder,
1: ho has de tenir
0: joder,
1: clar, sí.
0: Senyor, però
1: i és, si és
0: en
1: que no,
0: aquell moment
1: no.
0: Li vaig contestar.
1: Perquè li fas per un bé, sempre hem de pensar que li fas per el seu
0: per
1: bé.
0: Per el seu benefici.
1: I si és que no, abans... Clar, ho has d'explicar, has de tenir uns arguments i l'infant ho ha de saber amb ventilació,
0: sí.
1: Però si és no, és no. Jo me'n recordo el telèfon mòbil, vaig tenir... Bé, vaig anar en contracorrent tot sisè de primària.
0: Clar, uf, presta encara, no?
1: A sisè, sí, quan tenen 12 anys, sí, sisè. Era no, la nostra opció de casa era no, no, no. I clar, i venia el meu fill i em deia, és que només som jo i una altra nina que no tenim mòbil.
2: Bé, que difícil.
1: Que difícil, jo li deia, no passa res.
0: Bueno, ara jo animo a tothom a que faci pactes de famílies.
1: De família. Per
0: posar-se d'acord, sí, és el que funciona. Perquè no siguis únic.
1: No sigui l'únic, clar. Mm.
2: Clar, és que o sigui, sense voler, quan tu fas una cosa que és beneficiosa per ell,
1: clar.
2: Encara que, o sigui, que és beneficiosa, l'estàs excluint,
1: clar.
2: De la societat actual.
1: Sí. Sí.
2: Llavors, com ho fas?
1: Clar.
2: Com faig perquè ella estigui bé? Amb la realitat i amb el que és positiu per ell.
0: Li expliques.
1: Sí.
0: A lo millor no ho entén ara, però en un futur ho entendrà.
1: Correcte.
0: I t'ho agrairà.
2: Correcte. Jo així, com a filla, m'he donat compte que els meus pares em deien això no, això no, això no. Jo deia, tengo los peores padres del mundo.
0: I després te n'has donat compte.
2: Quantes vegades li dono les gràcies de clar. Menos mal que no em vas deixar sortir aquí o juntar-me amb aquesta gent o fer depèn quines coses, que jo m'equivocava perquè els meus pares també deien no i ho feia igualment, no? Però ells estaven ahí... Així, així, així,
0: sí, però
2: així.
0: El missatge queda.
2: I
0: sí.
2: Quan passa aquest moment adolescente tonto que tenim tot,
1: clar.
2: Tornes a puesto i dius, uau, los papás siempre tienen razón.
1: Ah,
0: bueno, no, però també s'equivoquen.
1: Vos equivoquem,
2: sí,
1: també.
2: Sí,
1: sí,
0: però sí, sí. I és el que diu una rima. Hem de ser fermes pensant que això és bo per ell, encara que sigui per un futur, no? Ara està contrariat, està enfadat en jo, està a disgust, està patint, perquè és rar i tot el grup. Però és bo per ell, és que ho hem de tenir en ment. I en la sobreprotecció hem de pensar això. Vull dir, ara no se vol posar la sabata, li està costant un munt, se les posarà a l'inrevés, tindrem una brega, tal. Però és que això és bo per ell. Jo els dic als meus que per vestir-se són horribles. Jo els dic, es que lo hago porque os quiero.
1: Clar.
0: Mamá, ponmelas. No, yo no te las pongo porque te quiero. Jo li dic així.
1: Clar,
0: no quiero que seas un inútil.
1: És que educar molt difícil. I jo sempre dic, no surten quan tens el teu bebè o la teva bebè,
0: no
1: surten
0: no.
1: Amb un llibre d'instrucció del ball al braç. I nosaltres som les primeres que ens equivoquem.
0: Sí,
1: per això, paciència i amor, però no deixar posar límits, no deixar que sempre se surtin a la seva.
0: Exacte. Vinga, i ara vos demano com a professionals educadores. Quines pautes podem donar a les famílies perquè deixin de ser papàs helicòpters i mamàs helicòpters i que passin a ser papàs faro. Vale?
1: És guapa
0: que,
1: aquesta paraula.
0: Aquest concepte, en anglès lighthouse parenting, és un model de criança proposat per un pediatre i aquesta metàfora neix com una alternativa equilibrada per fugir dels dos estrens perillosos, no? La sobreprotecció o l'abandonament o negligència. I la idea principal és que els papàs han de ser pues, un far, com un far que guia, que siguin estables, segurs i que meten una llum guia, però que no baixen allà a l'aigua a moure el vaixell del seu fill, sinó que els deixen aprendre per ells mateixos. Quines pautes donem a les famílies perquè passin de papàs helicòpters a papàs faro?
1: Jo sempre... Que ara justament fa... res, tal vegada per a Pasqua això, van tenir una xerrada amb una mama que estava una mica així preocupada. Jo sempre els dic, posau tasques senzilles a casa.
0: Perfecte.
1: Començau amb tasques senzilles. El que deia ella abans, de 4 o 5 anys, poden dur la motxilla perfectament, però és que poden anar una mica més enllà. Poden preparar amb tu, amb la mare, amb el pare, posar la botella d'aigua de dins, posar el tàper de dins, si duen jaqueta, penses agafar la jaqueta, no li duguis tu també, sinó que la vagis... És a dir, donar tasques... acordar, perquè se poden acordar en aquestes tasques senzilles, que t'ajudin a posar taula, que t'ajudin a reconar la roba, que dugui la roba bruta en el seu lloc, que, no sé, que vagin amb tu quan tiram el fens a reciclar, que t'ajudin. És a dir, se pot això acordar amb pares i família, papàs, mamàs i fills, tasques senzilles, i els hi dones una tasca i se senten ells
2: poderosos,
1: que,
0: exacte, super satisfets no? de si mateixos
1: i que fan una cosa,
0: augmenta l'autoestima,
1: clar, això, i que facin coses per ell tot sol, i poden, els poden fer que t'ajudin a plegar la roba. És que hi ha moltes coses a casa que
0: jo diria a les famílies, perquè sempre els professionals diuen, bueno, tasques d'acord a la seva edat, i després tu de vegades com a mamà o com a papà dius, és que quines són les tasques d'acord a l'edat del meu fill, no tens per què saber-ho. I jo sempre recomano que tiris per amunt, perquè són molt més capaços de lo que mos pensam que són capaços, però molt més. Per tant, prova a dir-li al teu fill, me fiques els plats en el rentaplats. Què pot passar? Que te rompi un plat.
1: No passa res.
0: Quin aprenentatge té? Que ha d'anar alerta.
1: Clar.
0: Vull dir, és que... I a lo millor té 3 anys i mig i t'està ficant els plats en els rentaplats. Per tant, prova sempre cap amunt, perquè són sempre molt més capaços de lo que mos pensam els adults.
1: Això, amb això estic d'acord, sí. Perquè les aules mos donen compte.
0: Sempre els infravaloram. I de fet, moltes famílies de vegades veuen els infants a escola, que fan unes coses que diu, oh, però està fent això tot sol, i la mestra, sí, que ho fa cada dia.
1: Ho fa cada dia.
0: Això que nostre, impossible, impensable. Bueno, perquè no l'estàs deixant. Dóna-li l'oportunitat.
1: Clar. Sí.
2: Jo aquí, com a mamà, posaria que no ens hem de fustigar tampoc. O sigui, hem d'entendre que tenir por és normal.
0: Hombre,
2: i que, sí. O sigui, que no passa res. Però ens hem de donar compte i hem de reconduir què fem i com ho fem. Llavors, no me fustigo, entiendo que és normal tenir por perquè és la persona que més estimo al món o les persones que més estimo al món, i no passa res si tenim por, si ens equivoquem. Bueno, i al fil de lo que has dit, jo amb els meus fills faig una cosa, amb el gran, que és la regla de 5 minuts.
0: Sí. La tenc aquí.
2: Sí.
0: La regla,
2: perfecte.
0: Aquí posa la regla dels 3 minuts. Vinga, explica-la.
2: Bueno, jo el que faig és, quan tinc temps, perquè esto s'ha d'agafar amb pinces, cap de setmana... Ara té 2 anys, és molt difícil que es posi uns calcetins, que es posi una sabata, és molt difícil, però ara tinc temps. Vale. Pues li dic, Marco, et poses les sabates? Primera resposta, no. Vale. Ara jo m'estic posant les meves. Vale. I començo a comptar. Fins que, clar, perquè t'arribes a posar nerviosa, perquè és un reto constante. No. També és que té una edat de todo, no.
0: De no.
2: Sí. Però... deixar-li, intenta-ho, no pots, vale, jo t'ajudaré perquè encara no ha après, una cosa és que sàpiga i hazlo tu, però 5 minuts, o sigui, no passa res, ho has d'intentar 5 minuts, intenta posar-te les sabates, intenta baixar-te els calçons per fer un pixo, o sigui, jo et deixaré que tu ho intentis, i si no pots, jo t'ajudaré, però ho has d'intentar, perquè després, exacte, quan ho fan, uau, mamà, tot sol, i això és...
0: Orgull màxim.
2: I aquí està l'autoestima.
0: Exacte.
2: Aquí està
0: l'autoestima. Aquí és quan l'estem omplint.
1: És que els han d'acompanyar. No vol dir sobre... És a dir, que no els han de sobreprotegir, però els han d'acompanyar.
0: Està clar. No els han de deixar.
1: No els han de deixar.
0: Ajuda, clar. Però ho han d'intentar.
1: Han de saber que nosaltres hi som, però que no els hi faran la seva feina.
2: El faro, el que diu.
1: El que
2: deu.
1: Sí.
0: Sí. Pues aquí, tècnicament, si voleu l'explicació de la regla dels 3 minuts d'espera, te diu que abans d'intervenir, quan el teu fill té una dificultat, com per exemple no pot obrir un pot, o no troba una jugueta, o se frustra amb una tasca, espera 3 minuts. Per què funciona? Perquè els hi dones l'espai perquè el seu cervell busqui una solució pròpia. han de desenvolupar aquesta capacitat resolutiva. Potser no puc obrir un pot, però potser amb un pedaç no se m'agenera, que se m'ha... Saps? I cerca la solució. Perquè intervenir immediatament els ensenya que no són capaços, que era el que han dit abans. I què dir? Pues li podem dir, veig que estàs frustrat, vols que et doni una pista de com fer-ho? O vols que intentar-ho un minut més i si no ja t'ajut? Vale, però hem d'esperar per donar-los aquell temps, aquella oportunitat de cercar una solució o no deixar d'intentar-ho, no?
1: Clar.
0: Sí, sí, totalment. I després aquí diu oferir opcions tancades. Perquè l'autonomia comença en la presa de decisions. No els hi donem una llibertat absoluta, però que a vegades els assatura, però sí opcions controlades. Pues, què vols esmorzar? Què prefereixes, això o això? I que ells trin. Aquesta mica de decisió pues, també els ajuda, no? Que en aquesta autonomia, perquè ells sent que té control sobre la decisió que està prenent. Que de vegades la sobreprotecció també és això, no? Que tot està ja decidit per l'adult i
1: és que
0: ell no decideix
1: tot.
0: Absolutament res. Jo me passava, me'n recordo, un gabinet que inclús en el punt de dir-li a una nina vinga, agafa un boli per començar a fer aquesta tasca i no podia decidir ni quin boli agafava d'espot.
1: Claro. Sí.
0: Era una, i li donava una angoixa haver de prendre aquesta decisió perquè està acostumada que a casa seva sa mare o son pare decidien absolutament
1: tot fer.
0: Per tant, per oferir dins de lo que tu saps que t'és igual que de berenar menjar un plat amb una poma,
2: clar,
0: saps?
2: Això com a mamà m'ha funcionat molt perquè el meu fill es frustrava perquè volia dur X camiseta.
1: Ai, la
2: roba de no sé què. La roba de... Llavors, cada dematí, per evitar aquesta rabieta, tinc dues mudes. I li dic, què vols dur? La samarreta blava o la samarreta blanca? I com ell ha triat, ell ja ha decidit.
0: Sí.
2: Llavors, això és una victòria, per mi ha estat una victòria per evitar la pelea de cada matí de no, la samarreta de l'Spiderman. L'Spiderman,
1: no,
2: en serio?
1: Està bé, doncs, acotar les opcions però que ells sentin que trien.
2: Sí, ells han decidit. Què vols fer-te? Una dutxa o un banyo? Perquè no va, o sigui, no pots dir que no te vols dutxar perquè pues, ens hem dutxat
1: cada dia.
2: O un dia sí, un dia no, si m'apures.
0: Però ells noten que tenen cert control sobre el que han de fer.
2: Clar, que vols una dutxa o un banyito?
1: Clar, acotar les opcions que els puguin triar, clar. Però... No, sí,
0: perquè
1: sí.
0: Clar, per evitar la sobreprotecció el que hem de fomentar és la seva autonomia. Per tant, hem xerrat de petites tasques assumibles, no?
1: Sí.
0: No sé com ho has dit,
1: sí, sí.
0: Que ha dit na Montse ha dit la regla de 5 minuts, que és fantàstica, i ara han dit això de que deixar-los
2: decidir
0: de tant en quant, no? I després jo vos diria també per afegir validar l'error com una eina d'aprenentatge, perquè hem xerrat de que la sobreprotecció els hi fa tenir por a equivocar-se i necessitar constantment l'aprovació de l'adult, pues clar, si nosaltres naturalitzem l'error, naturalitzem el fracàs, naturalitzem que caiguis i t'aixeques i no passa res, que t'equivoquis, que facis això malament, que te posis les sabates a l'inrevés, pues ells deixen de tenir por a equivocar-se i no deixen d'intentar-ho. Que això és el problema de nens sobreprotegits, que no volen intentar fer res.
1: Clar, clar, van a lo fàcil, que l'adult li faci. Que és el més fàcil per ell, perquè no ha pres decisions.
0: Clar.
1: I han pres totes per ell.
0: Clar.
2: També és difícil, com a papà, quan és el que tu has dit, un hiperfoco, o sigui, el meu nen és tot i ha de ser el millor en tot, el millor en dansa, el millor en futbol, el millor en... O sigui, per què ha de ser el millor? Perquè és el meu fill, que com a pares ho fem des de l'amor, però és que tu pues, penses que el teu fill pues, és supermejor del món.
0: Llavors... Bueno, jo crec que aquí també que hi ha aquesta carència o aquesta por també del propi progenitor.
2: Correcte, per això dic que és l'ansietat.
0: Poses les expectatives teves en el teu fill.
1: Clar, el que tu no has pogut fer, a lo millor, com a mare, pare, la projectes en el teu fill. Jo amb això de que el meu fill és el millor del món, desgraciadament, justament, me sap greu, però no ho he pensat mai. He pensat que li he de donar les eines perquè sigui una bona persona i pugui
0: desenvolupar-se autònomament.
1: Però sí que sempre... jo recolzaria a dir vinga, va, que ho fas bé, prova-ho, si t'equivoques no passa res, tornant a repetir, però no perquè sigui el millor, sinó perquè les coses s'han d'aprendre per ell tot sol i s'han d'equivocar, i però encara que s'equivoquin tornant-lo a animar perquè ho torni a fer.
0: Clar. Sí. Jo en el meu sempre intento dir-los que les coses s'aprenen en pràctica. I la pràctica és repetició. A la primera no surt mai.
1: Lola, jo dic el mateix també. Sempre sí. Dic, i les famílies que venen a l'escola moltes vegades els dic, penseu com vareu aprendre a anar en bicicleta?
0: Claro, és, tot és pràctic.
1: Com vareu aprendre a conduir cotxe? Repetint, repetint, repetint. Mm. Però tu mateixa, ningú havia de dur aquella bicicleta per tu.
0: El que passa és que ara ho tenen més difícil, perquè la percepció d'ells era el que tu deies abans, Montse, la immediatesa. Que ara ho volen tot ja. Per tant, la pràctica no hi cap en el seu concepte de tot ja, perquè ja vol dir que la primera ho he de tenir i perfecta. Per tant, això a la generació actual mos costa, jo crec que un poc més que abans. Perquè abans el concepte d'un treballador, pues, tu començaves, era un aprendiz, no?, de l'oficio i tal, i era a base de feina i treball, i aquest concepte estava com d'esforç, de la cultura de l'esforç estava com més interioritzat. Actualment...
1: I més valorat.
0: Actualment, no. I nosaltres lluitam un poc amb això a l'hora d'educar, no?
2: Però és que a la llarga, si penses, quan sortim de la universitat, tenim un munt de conceptes al cap, però zero pràctica.
1: Correcte.
2: I això és una realitat, que tu surts d'allà pues, sabent moltes coses, però després et trobes a l'aula i dius, ostres, esto no me lo han explicado, no? I te sé tota la teoria de Pickler, de no sé què, de no sé quant, i dius, vale, i ara aquest nen com li explico això?
1: No? Ara com ho faig?
2: I això, clar, el que tu deies, o sigui, és un aprendiz i hem de fer pues, molta pràctica en tot.
0: Clar. I tot en la vida, suposa. Sí.
1: Assajar i error. Sí. Clar, és que jo... Clar, quan vaig començar, jo a vegades demanava a la persona que tenia per damunt jo, però això tu, com? Clar, el que tu dius, surt de la universitat i tens molta teoria, però la pràctica no la tens. I me diu, a dos anys ho aprendràs. I ara, que aquests anys ja han passat per jo, ara ho entenc més. I dic, no, és que la vida te dona... Clar,
0: Però m'ha passat en la maternitat, això. Me vaig llegir tots els llibres que vaig trobar en el mercat, no sabia tota la teoria, havia estudiat des meu cap,
1: clar,
0: a més
1: clar.
0: Havia estudiat tota la vida per això, i quan vaig tenir fill m'han dit, pues ara te comes la teoria.
1: Sí, claro.
2: I les teves paraules, això no ho faré mai, no mentira.
1: No, caus d'en picat com a mare. Però
0: així s'aprèn, de tot.
1: Clar, és que jo sempre dic a les famílies, a les mares i al meu fill, jo també m'equivoc. Uh-huh. I gràcies que m'equivoc, perquè si no, no podria aprendre.
0: Efectivament.
1: És que si no mos equivoquem, no podem avançar.
0: I el missatge que donem a les famílies és que deixin els seus fills equivocats-se, frustrar-se, patir, vull dir, han de patir, perquè a més jo sempre ho dic, si no els hi poses els límits a dintre teva, els aprendran... dins casa teva, amb amor, els aprendran a de fora de casa teva sense amor i serà més cruel.
1: Sí.
2: És que la frustració al final...
0: és bàsica.
2: I és com una vacuna, no?
0: Els hi fa resilients.
2: Correcte, o sigui, tu te posen una vacuna i fa mal al moment. Ostres, però ara ja no me posaré malalta d'aquestes malalties.
0: Estàs immunitzada, exacte.
2: Ara, ostres, haver-me caigut els amb la bici m'he fet mal, però ara ja no tornaré a caure perquè sé que si giro el manillar així, no? Llavors, aquestes vacunes petites les hem de deixar, o sigui, han de patir pues, en medida de lo possible i és super necessari i super difícil.
1: Clar, és que la criança és difícil.
0: És difícil, és una feina molt difícil i probablement la més important que haguem fet en la nostra vida.
1: Clar,
0: no?
1: Com a pares i com a mares.
0: I com a educadores també. Bueno, voleu afegir qualque cosa més o vaig en la conclusió, que tinc aquí una conclusió, si la voleu escoltar?
1: Però jo també, que moltes gràcies.
0: Bé. Pues deixar de sobreprotegir no és, en absolut, un acte de desinterès. Es pot ser l'expressió més pura i valenta de l'amor. Estimar un fill des de la paternitat far significa acceptar que ell no és una extensió del nostre propi cos, sinó un ésser lliure amb el dret a escriure la seva pròpia història, incloent-hi les taques i les ratxades. Quan obrim la mà i deixem que s'enfronti al vent, li estem fent el regal més gran, la confiança. Li estem dient, sense paraules, que creiem en la seva força, que la seva fragilitat és només l'escorça de la seva futura resiliència i que el seu valor no depèn de no caure mai, sinó de la certesa que es pot tornar a aixecar. En última instància, no sobreprotegir és entendre que la nostra missió no és evitar-los totes les tempestes, sinó ensenyar-los a ballar sota la pluja i a navegar amb mà obert. és permetre que la seva llum pròpia brilli, no perquè nosaltres la protegim sota una campana de vidre, sinó perquè ha après a mantenir-se encesa fins i tot enmig de la ventada. Perquè, estimada de bo, no és construir-los una gàbia d'or, sinó ser el cel obert on algun dia puguin desplegar les seves pròpies ales.
2: Me faràs plorar, la veritat. Jove!
1: Que guapa, molt guapa aquesta conclusió. Sí. No? Gràcies a vosaltres per aquesta oportunitat.
2: Totalment.
1: Que jo estava un paio de quan t'he vengut, però després t'emociones amb el tema.
0: Ha anat perfecte i és molt necessari.
2: Sí. Correcte, moltes gràcies per tot.
0: Gràcies a vosaltres.

0: Una cosa, puc fer un experiment?
1: Sí, sí.
0: Però ara que sou aquí, men, podeu dir, per exemple, Ràdio Pollença, la teva ràdio.
2: Ràdio Pollença, la teva ràdio de tots.
3: Ràdio Pollença, ràdio teva, ràdio de tots.
4: Ràdio Pollença és per tots i per totes, perquè podem escoltar tots. I per saber les notícies.
5: Ràdio Pollença, perquè podreu escoltar el que estem fent.
6: Ràdio de Pollença. Silencio, vibració.
7: Ràdio Pollença, vine, escolta.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. Coldo García s'ha acollit al seu dret a no declarar la causa oberta a l'Audiència Nacional pels contractes de mascaretes de Balears i Canàries durant la pandèmia. L'assessor de l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, alega indefensió perquè no té accés a la còpia dels missatges estrets dels mòbils amb els quals l'UCO ha elaborat l'informe que l'incrimina.
2: Un informe en el qual la Guàrdia Civil conclou que precisament aquests contractes sanitaris de mascaretes serien el motiu pel qual Coldo García hauria cobrat una contraprestació mensual de 10.000 euros en efectiu per part de l'empresari Víctor de Aldama. García facilitava al comissionista accés al ministre, qui per la seva banda tenia capacitat d'influir en governs autonòmics perquè compressin els seus productes, com hauria passat a les Balears a la socialista Francina Armengol a la presidència. Avui, però, Coldo García no ha volgut declarar com a investigat perquè se sent, diu, en situació d'indefensió, segons explica la seva representant, Leticia de Laos.
3: Hemos solicitado otra vez la copia de los móviles, entonces bueno, voy a hacer un escrito que presentaré el lunes por la mañana para solicitar toda la copia de los móviles, porque él entiende que no se puede defender hasta no tener toda la copia, hasta no tener las mismas armas que tiene las acusaciones.
1: En plan laboral, finalment Glovo i els sindicats han acordat un expedient de regulació d'ocupació que afectarà 436 persones, que són 330 menys de les previstes en un primer moment. Així ho ha confirmat avui el sindicat de Comissions Obreres, que també ha afirmat que tots els llocs de feina de Palma se salven íntegrament.
2: L'ERO, per tant, no tocarà els empleats de Palma. L'acord inclou altres punts, com la possibilitat de recol·locació de fins a 68 persones, amb prioritat per als més grans de 55, també pels col·lectius sensibles. També voluntària, si la reubicació supera els 20 quilòmetres o per als perfils de treball no motoritzats.
1: D'altra banda, el familiar del geriàtric de Sant Lluís tornen a denunciar el tracte indigne, diuen, que reben alguns dels usuaris per la manca de personal. Lamenten una vegada més que la plantilla actual és del tot insuficient per atendre correctament les persones internes, una situació que qualifiquen de desesperant.
2: L'Ajuntament va anunciar fa dos mesos que es contractaria més personal i de moment els familiars asseguren que això no s'ha fet realitat. Tòfol Coll és familiar d'un usuari d'aquesta residència.
4: És impossible atendre bé a tota aquesta quantitat de gent amb les nivells de dependència que tenen, a més, no? I a vegades estem xerrant de gent major, molt vulnerable, molt de nivell de dependència, i ja és un poc indigne, no? Vull dir, que estiguin en aquestes condicions. I clar, la veritat és que ja és preocupant.
1: I el 89% de les persones ateses per metges del món a les Illes el 2024 eren migrants, el 79% dones i el 41% no podien accedir a la targeta sanitària segons la seva memòria d'activitats. Atenen un gran nombre de dones que es veuen obligades per xarxes delictives a exercir la prostitució. En aquests casos, la sanitat esdevé essencial.
2: Per fer visible tot això, l'entitat ha fet un documental que s'estrena avui a les 7 de l'hora baixa al Cine Ciutat de Palma i du per títol Sanitat Frontera per a les Migrades. El film posa el focus en les dificultats que tenen moltes dones nouvingudes que exerceixen la prostitució a l'hora d'accedir al sistema sanitari. Ho explica el metge i membre de la Junta Directiva de Metges del Món Illes Balears, Miguel Reyero.
5: La adicción y el consumo de prostitución entre las personas, la gente joven. Médico del Mundo tiene un programa de educación en los institutos para que visualicen, que sientan cuál es la situación de esas mujeres. Y por otro lado, la situación de mujeres precisamente que tienen que emigrar, muchas veces por motivos económicos extremos o por violencia, y ven una situación que muchas veces están abocadas a la prostitución entre.
1: Són les 12 i 4 minuts. Més notícies a la 1 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com.
6: Sempre i allà on sigui, amb tu, a radiopollença.net i al 107.9 de la FM.
7: Cuidar la badia és una responsabilitat compartida. I tu, què pots fer per ella?
6: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.
8: A Iberret estem amb els que ho donen tot, amb els que ajuden els altres i lluiten per un escut que és de tots, amb els que s'ofreixen cada derrota i celebren cada victòria. Però sobretot, estem amb els que ens fan sentir parts d'una cosa tan gran. Iberret, la fibra òptica i mòbil oficial de la selecció balear.
9: Som Convilastre 160. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615-898-705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.
10: El Brissàs de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria i trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine i gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzes artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brissàs al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971 86 70 00.

0: Són les 12 i 14 minuts, fent ràpidament un repàs a les notícies destacades, l'actualitat municipal d'aquest dematí. Començam explicant-vos que l'Ajuntament de Pollença ha posat en marxa ja la campanya de sensibilització familiar.
1: La iniciativa consisteix en la difusió de 5 missatges curts i rellevants destinats a les famílies i a la seva responsabilitat envers els fills i filles. Uns missatges que recorden de la responsabilitat de les famílies en què els seus infants siguin tolerants i respectuosos, que facin un bon ús dels espais i materials, que utilitzin de manera responsable internet i les xarxes socials, que no delinqueixin i que tinguin un bon comportament. Aquests missatges estaran plasmats amb infografies pensades per xarxes socials que es difondran durant 5 setmanes consecutives. La campanya es compartirà en 4 idiomes: català, castellà, anglès i àrab, i els mateixos texts també s'emetran en falques radiofòniques aquí, a Ràdio Pollença.
0: Aquesta presentació, aquest sus de la campanya era ahir. Ahir també l'Ajuntament va presentar el Pla d'Arbrat de Pollença, una eina estratègica per conèixer, protegir i millorar el patrimoni verd d'un municipi, un document que fa, per una banda, un inventari de l'arbrat municipal en el que s'han comptabilitzat 4.315 arbres en vies i zones verdes, i un document que també ofereix estratègies per seguir a llarg plaç per poder dur el manteniment de l'arbrat del municipi. L'estudi ha posat de manifest dades com, per exemple, que al voltant d'un 70% de l'arbrat d'un municipi està situat a la costa, és a dir, a Sant Vicenç o Port de Pollença, i la resta al nucli interior. Marcos Castilla és un dels tècnics que han elaborat aquest document. D'aquí uns minuts, en acabar aquest informatiu, podreu sentir l'entrevista on dona les explicacions de tot el que han posat a la llum amb aquest document, però bona, fem abans un petit resum.
2: A partir d'això, que el que fem és avaluar com està l'arbre, si tenen qualque alteració estructural, perquè potser hi ha una patologia detectada que pot caure una branca o l'arbre, o fisiològic, que seria més a nivell nutricional o deficiències, o perquè pot tenir l'atac de qualque insecte, virus, bacteri, etc. Amb això nosaltres ja començam a veure com estan els estats dels arbres, que el que també ens dona informació, quins alcorques estan buits, a on ha d'invertir l'Ajuntament a dobbers, sigui un tipus de poda, sigui plantació, però sobretot augmentar el que seria la qualitat dels arbres a la ciutat per aconseguir els beneficis que ens proporciona aquests arbres. Ara també t'he de comentar que ens basem en una regla a nivell europeu on te diu que mínim hem d'arribar a un 30% per arribar en aquesta qualitat d'aire i de benestar que te donen els arbres. I això sí que t'he de dir que encara a Pollença li falta créixer en el que seria a nivell verd d'infraestructura urbana. És a dir, ara mateix crec que no arribaven al 10%, per tant, l'objectiu és continuar amb la plantació d'aquells carrers que no tenen arbres o que antes n'hi havia i en qualsevol moment se va llevar i no se va reposar. És a dir, és una assignatura pendent, crec jo, per al municipi.

0: I canviant de qüestió, perquè ahir la tercera edat de Colònia va participar a la jornada de convivència de la Federació d'Associacions de Pensionistes, Jubilats i Persones Majors de Mallorca, un acte al Santuari de Lluc.
1: Aquesta trobada va reunir centenars de persones majors arribades de diferents municipis de l'illa en una jornada marcada pel retrobament, la convivència i el bon ambient. El Consell de Mallorca va facilitar transport gratuït a les entitats participants per afavorir l'assistència de totes les associacions. El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, va destacar l'importància d'aquestes iniciatives per mantenir activa la gent gran i reforçar els espais de relació social als pobles de Mallorca. La jornada va incloure la tradicional celebració religiosa al santuari i un dinar de germanor entre les associacions participants.
0: EMSER i l'Ajuntament de Pollença organitzaran sessions informatives la setmana que ve per explicar com serà el nou funcionament del servei de recollida de residus. Les xerrades la setmana que ve són per establiments d'un nucli de Pollença, per hotels, restaurants, bars, cafeteries i comerços. Concretament, són dilluns, que ve dia 18, hi haurà una sessió d'hora baixa de 4 a 5, i dimarts, dia 9, una sessió del matí de les 11 a les 12. Això se farà a la sala de plens de l'Ajuntament. Com dèiem, s'explicarà un nou funcionament d'aquest servei, també els nous horaris de recollida, la incorporació de la fracció orgànica, els materials d'acompanyament que donaran i les pròximes visites personalitzades que aniran fent als establiments. A més, els establiments amb una alta generació de residu orgànic podran sol·licitar el bujol de 120 litres per aquesta fracció. També ho podran fer durant les mateixes reunions o les visites personalitzades que s'han de dur a terme. Des d'Enser i l'Ajuntament informen que aquestes trobades tenen un aforament limitat i la inscripció és obligatòria. Podeu apuntar-vos a través d'un formulari que trobareu a Jan Penjat, tant Enser com l'Ajuntament, a les seves xarxes socials. Anem amb planes culturals. Torna el Festival de Música Alternativa Esos Cuernos Rock després de 15 anys de pausa. Se celebrarà el dia 6 de juny a Can Esquerrinxo i es va fer la presentació oficial ja amb tot el cartell, una iniciativa que vol reviure la màgia d'aquelles primeres edicions i apostar a la música en directe, l'art urbà i la cultura alternativa.
1: Un festival que comptarà amb tres escenaris i un cartell ben divers compost per 19 artistes. A més, se celebraran activitats complementàries com grafitis en directe, exposicions d'art, un petit parc de skate o un mercat artesanal, entre d'altres. Recordant que l'entrada anticipada té un preu de 10 euros i a porta seran 15. Els menors de 8 anys hi podran accedir de manera gratuïta i si voleu comprar ja l'entrada es pot adquirir el línia a l'enllaç de esoscuernosrock.com o, si no, físicament en trobareu a diferents establiments com a Pollença, l'Avenida del Pony Pisador, també el Pony Pisador i el bar del Pavelló del Poliesportiu.

0: Més qüestió, l'Ajuntament de Pollença recorda que continuen les visites guiades gratuïtes Pollença Cultural. Durant aquest mes de maig queden dues sessions, bé, se'n fa demà de matí una, però n'hi ha també el dia 22 i dia 29, i el divendres 5 i 12 de juny. Recordant que el punt de trobada d'aquestes visites guiades és l'oficina de turisme, la plaça Major, a les 10 de matí, són totes en divendres, i per participar hi cal inscriure's prèviament amb un mínim de 48 hores d'antelació. Se pot fer contactant amb les oficines de turisme, per exemple, 971-53-50-77. I demà divendres comencen les restriccions d'accés a la península de Formentor, que s'aplicaran fins dia 18 d'octubre amb l'horari de les 10 del matí fins les 10 del vespre.
1: I en el cas de la platja de Formentor, els vehicles particulars podran arribar fins al pàrquing sense autorització prèvia, sempre que hi hagi places disponibles. En el cas de que l'aparcament estigui complet, només hi podran accedir els vehicles autoritzats i la barrera de la carretera del port de Pollença ja estarà tancada. Pel que fa a l'accés al far de Formentor des de la platja, només hi podran circular vehicles autoritzats com el bus llançadora del TIP. Per demanar les autoritzacions s'ha de fer almenys 3 dies hàbils d'antelació al correu formentor@dgt.es.
0: Arrels Marines tornen a organitzar demà la jornada d'accessibilitat universal de Pollença. Enguany és a benefici de Prodis. A partir de les 6 del capvespre se podran recollir dorsals davant de Prodis. El

0: benestar social.
1: S'hi va adreçada als nascuts els anys 2012, 13, 14 i 2015. L'horari serà durant els matins de juliol i agost. Es farà de 10 a 2. Es faran activitats educatives i d'oci tot el port de Pollença i el preu és de 60 euros al mes. I de recordar que les inscripcions estan obertes fins avui a la mitjanit.
0: I en planes culturals també dues propostes per avui. Continua el cicle de conferències de la UOM. La xerrada avui es titula Pirates i corsaris mallorquins a l'edat mitjana, que n'hi ha a càrrec de la doctora Victòria Burguera, professora del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts de la UIB. Això és el Saló Cultural d'Humoll a partir de les 6 i és gratuït. I avui també a Cineclub, el Club Pollença, amb la pel·lícula La Buena Hija. Comença a les 8:30 i les entrades valen 4 euros per socis, 6 no socis. Més cultura, tangos, fados, musicals i cançó clàssica és el que sonarà en un concert solidari del festival aquest diumenge de la mà de Raquel Camariña i Joan Erau, un recital que recorre diverses etapes i estils vinculats en els 65 anys d'història del festival. Aquest concert que és a benefici de l'associació Abaimar.
1: Recordant que és diumenge a les 7:30 al pati de l'Ajuntament i és dins el cicle el festival al pati. El recital, com dèiem, anirà a càrrec de la soprano Raquel Camariña i el pianista Joan Erau. El programa ofereix un itinerari musical ampli que s'ha anat interpretant al llarg dels 65 anys d'història del festival i que combina un repertori clàssic i de música més contemporània amb una gran part dedicada a Falla, amb motiu del seu 150 aniversari del seu naixement. També hi haurà altres compositors com Fauré, Debussy, Parisotti, Barber o Schumann. Les entrades, recordeu que estan disponibles, tenen un preu únic de 10 euros a través de la plataforma Ticketive o a la taquilla de l'àrea de cultura al convent de Sant Domingo. I la recaptació es destina a Abaimar, l'associació que dona suport a famílies amb infants afectats per malalties rares.
0: I hem de parlar també de la setmana que ve d'algunes activitats perquè ja pugueu comprar entrada, no us quedeu sense mirar. Per una banda, un museu celebrarà el Dia Internacional dels Museus amb un teatre que du per títol Cadàver Exquisit. Les entrades ja se venen. Això és dia 23 i 24, dissabte i diumenge de la setmana que ve. És a càrrec del grup Teatreros amb dramatúrgia i direcció de Francesc Palau Pallaia. Dissabte hi ha funcions a les 5 i a les 7 i diumenge a les 12 de migdia a les 5 i a les 7. Valen 5 euros, les entrades se poden comprar a ticketive.com. Aprofitant també per un altre abans, la setmana que ve, torno a Teatre de Barna, que aquest serà en el Port de Pollença i també se poden reservar ja entrades.
1: Sí, serà dia 23 i 24 de maig, quan cada any el museu celebra el dia... Teatre de Barna.
0: El Teatre de Barra de la setmana que ve, els divendres, dia 22, amb obres en un saló parroquial, amb l'obra La caiguda de la Casa Guaine, La bodeguita, en llengua en tàperes i Cafè d'un moll, en Superkaufen. Funcions a les 8:30, a les 9:05 i a les 9:40. Val 5 euros per funció i lo important és això, que ja podeu reservar les vostres entrades a orbitaeditorial@gmail.com. També se podran comprar el mateix dia, si en queden, a la taquilla que instal·laran davant del Cafè d'Humoll a partir de les 7:30.

I acabem amb un parell de punts esportius. Punt Jove organitzarà un torneig de futbol 3x3 aquest dissabte. No cal fer inscripció prèvia i els equips poden ser mixtes. Això se fa a la plaça de Quelles Monades de 6 a 9 i és per edats entre 6 i 10 anys i 11 i 15 anys. Que cap de setmana també celebra el campionat autonòmic d'inline de patinatge a les Illes Balears. Se fa aquí a Pollença, en un poliesportiu. Se fa per una banda dissabte a la pista coberta de futbol i per altra banda diumenge dins d'un pavelló. Hi haurà modalitats com rollercross, speed, derraps, salts, battle i clàssic. I en, també el Club Nàutic de Port de Pollença, en esports també hem de destacar i que aquest de setmana se fa la regata Wingfoil Weekend, destacat per als aficionats en els esports nàutics, sobretot en aquest wingfoil. Comencen dissabte amb la confirmació d'un participant.

0: Després la reunió de patrons i a partir de les 12 del migdia se fa la primera senyal d'atenció per iniciar les proves a la mà. Diumenge comencen a partir de les 11:30 del dematí. Que veurem aquest repàs a l'informatiu simplement un recordatori, i és que hi ha una esquela, ha mort Antonio Juan Alfonso Jaume Vidal. El funeral se fa demà divendres a les 8 a la parròquia de Pollença. Dic que l'enterrament se va fer en un cementiri de Sa Pobla, però el funeral és demà a les 8 aquí a Pollença. I així hem arribat exactament a les 12:30. Fem una pausa molt breu, tot seguit. Parlam del nou pla d'arbrat del municipi.
1: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
2: Iosca en terra, 10 anys a la mà, li farà guerra.
3: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa. Sempre i allà on sigui, amb tu, a radiopollença.net i al 107.9 de la FM.

0: Idò, ja sabeu que hem estat anunciant aquests dies. Ahir l'Ajuntament va presentar el Pla d'Arbrat de Pollença. Ho va presentar en un moll, obert a tota la ciutadania. L'ha fet un equip tècnic, ha redactat tot aquest document. I nosaltres avui en volem parlar aquí a la ràdio. És un document que ha d'orientar la gestió dels arbres i espais verds del municipi durant els pròxims anys. I de, per entendre millor aquest projecte, el desglosarem un poc amb el redactor, amb el tècnic responsable del Pla, Marc Castilla. Molt bon dia.
1: Què tal? Bon dia, Joana.
0: Bé, Marc, gràcies per atendre la nostra cridada. Com dèiem ahir, se va presentar un pla a Pollença i nosaltres avui volem aprofitar per contar-ho a uns oients que no hi varen poder assistir. Per començar, comencem per un principi, com dèiem, què és exactament, Marc, un pla de gestió de l'arbrat i per què era necessari Pollença?
1: Pues mira, bueno, primer donar-vos també les gràcies a vosaltres per ser cridada i bé, te comento un poc. En el principi, nosaltres un pla de gestió d'arbrat el definim com un... és un document, sobretot un document que té diferent parts, des de lo que seria un inventari i unes estratègies a llarg plaç per poder dur un manteniment de l'arbrat públic de la forma més correcta possible.
0: Quan tu dius?
1: No sé si amb això ja t'he donat una resposta o te puc ampliar tot el que vulgui.
0: Sí, ara anirem ampliant. Bé, quan tu dius un inventari, supos que és important saber quins arbres tenim, on estan, en quin estat es troben. Mos pot fer un poquet de diagnòstic d'aquest inventari que has trobat, un poc en quin estat se troba actualment l'arbrat municipal de Pollença.
1: Sí, exacte, com tu dius, primer el que hem de saber és quant d'arbres tenim. En aquest cas, en el municipi de Pollença, vàrem inventariar 4.315 arbres, que sí que hem de comentar que són de caràcter viari, és a dir, són arbres que estan en els carrers, en els cossells, i algunes zones verdes. Vale? Ho dic perquè se poden anar ampliant aquest inventari a altres zones més forestals o rotondes i tal. Bueno, amb això el que aconseguim tenir és una primera informació del número d'arbres i com estan distribuïts. Per exemple, hi ha quasi un 70% distribuït més a zona de costa, a la part de Cala Sant Vicenç, sobretot a la part d'esport, i un percentatge molt petit a el que seria el municipi, en el que seria el poblet. Vale? D'aquesta forma nosaltres ja tenim... Exacte. Amb aquesta forma ja tenim un primer informació de on s'està invertint més d'obres i més manteniment. Uh-huh. A partir d'això t'estic contant un poc perquè el que feim és avaluar com està l'arbre. Si tenen qualque alteració estructural, perquè potser hi ha una patologia detectada que pot caure una branca o l'arbre, o fisiològic, que seria més a nivell nutricional o deficiències, o perquè pot tenir l'atac de qualque insecte, virus, bacteri, etc. Amb això nosaltres ja començam a veure com estan els estats dels arbres. Sí que t'he dit que, pues, igual que tots els municipis, bé, bueno, tots no, però hi ha qualque municipi de Mallorca, sobretot zona costanera, que s'està practicant, o se practicava aquelles podes de reducció de copa que deixen només el tronc, i això sí que s'està avaluant, o se pot saber ara, que aquestes podes repetides comencen a donar un defecte damunt l'arbre. Això sí que ho han trobat en plataners, en jacarandanes, en tipuanes, però, bueno, és aquest patró que mos surt a segons quin puestos, i amb aquest pla de gestió que s'intenta revertir aquesta pràctica massa forta que se li fa cap a l'arbre, perquè sí que s'ha de podar, però no amb aquest criteri. Mm-hmm. Així que, a partir d'això, te puc anar ampliant un poc, perquè el que també mos dona informació, quins alcorques estan buits, a on ha d'invertir l'Ajuntament a dobbers, sigui un tipus de poda, sigui plantació, però sobretot augmentar el que seria la qualitat de l'arbre a la ciutat per aconseguir els beneficis que mos proporcionen aquests arbres.
0: Perquè mos facem una idea, Marc. 4.315 arbres en un municipi com es Pollença, si ho comparam amb altres, clar, nosaltres no ho sabem, però tu potser mos pot comparar, és una bona xifra o mos falta verdor?
1: És una bona xifra comparat amb els municipis que han fet també altres plans de gestió. Molt va sorprendre la quantitat d'arbres. Ara també t'he de comentar que molt basam en una regla a nivell europeu on te diu que mínim han d'arribar a un 30% per arribar en aquesta qualitat d'aire i de benestar que te donen els arbres. I això sí que t'he de dir que encara a Pollença li falta créixer en el que seria a nivell verd d'infraestructura urbana. És a dir, ara mateix crec que no arribaven els 10%, per tant, l'objectiu és continuar la plantació d'aquells carrers que no tenen arbres o que antes n'hi havia i qualque moment se va llevar i no se va reposar. És a dir, és una assignatura pendent, crec jo, per al municipi.
0: Sí, d'un 10 en 30 hi ha feina a fer. I Marc, quines són les espècies d'arbres que tenim més comunes al municipi?
1: Mira, hem diagnosticat que Giadoner, la Morera, són els arbres que s'han empleat més. Darrere d'aquests sí que estan els plataners i els xipresos, però ja no arriben a un percentatge mínim també d'una altra norma que seguim, més que res perquè el que no pot fer el municipi sempre plantar el mateix, perquè si entra una plaga, una enfermedad, perdrien tota la vegetació. El que se fa és mesclar les espècies. Per tant, ens ha sortit que Giadoner i les Moreres superen aquest 10% de gènere i, per tant, no s'aconseguiria plantar. Dins d'aquests estan els tamarells i els pins, però com són espècies mediterrànies típiques de zona de costa, sortirien d'aquesta estadística. Per tant, Giadoner, Moreres, és el que més mos ha sortit.
0: No has mencionat les palmeres, que hi va com una moda a les zones costaneres en un passeig marítim de plantar palmeres. També has parlat de plagues i van tenir el famós becup vermell, el picup vermell. No sé si en quant a palmeres això, ara sortint un pot de tema, hi ha hagut com una moda de d'aquests arbres de fora que han fet perdre un poc a vegades els nostres autòctons, com eren utamarels aquí, per exemple.
1: Pues sí, totalment d'acord, tu mateix ho has dit, és una moda que va venir, pues, se posa palmeres, són arbres que... són palmeres que proporcionen beneficis per veure que la cobertura d'ombra és poca. És a dir, nosaltres pensem que la palmera se pot dur, però sí que ens està donant un altre problema a llarg plaç, per el que tu comentaves, el tema d'espicudo, el tema d'altres enfermedades, i sobretot aquelles palmeres que se van endur amb un port molt gran, que se van sembrar que eren grosses, comencen a tenir unes patologies quan passen uns anys. Per tant, és veritat que no aconsellant segons quin tipus de palmera i tornar a estirar un poc d'aquelles espècies autòctones o de clima mediterrani que s'adapten millor.
0: D'aquest arbrat inventariat de 4.315, si fem una radiografia del seu estat de salut, si poden dir així, com se troben?
1: Bé, en general, bé, hi ha coses a millorar, perquè sí que han trobat qualque alteració estructural degut a aquelles podes que te deia, qualque alteració fisiològica, sobretot en el Giadoner, perquè hi ha un fitoplasma que ara mateix ha vengut i està arrasant, per dir-ho així, els Giadoners, perquè s'han empleat molt, però en general està bé. Han trobat molt d'arbres que estan bé, que també han de reforçar aquesta part positiva, i la idea és anar millorant aquest estat. Amb això torna a xerrar un poc de fer més feina en el sol, ampliant el corque, donant de menjar en els arbres, ampliar el que seria una superfície útil perquè s'hidratin i no realitzar tant detalls i ferides damunt l'arbre perquè al final diagnosticam aquestes ferides són problemes a llarg termini.
0: Ara ho has dit, ho volia demanar un poc. El pla també parla de recuperar aquest sol útil perquè és tan important que la terra pugui absorbir l'aigua, hidratar millor els arbres.
1: Sí, mira, són diferents punts de vista que s'estan perseguint. Una de les coses és que l'arbre, per poder aconseguir augmentar la seva vitalitat, és tenir sol que útil per ells, és a dir, que pugui absorbir aigua en el subsol. Això també ara s'ha de donar per aquestes darreres plogudes que estem tenint, aquestes inundacions, el que cercam són zones esponges, se diu, aquestes zones on l'aigua pot entrar i se pot absorbir en el subsol per tornar a hidratar els nostres aqüífers o pous antics que cada pis se treu més aigua i no se porta. Amb això també el que s'intenta o el que se persegueix és tenir sols on se pugui plantar, on se pugui posar espècies superbustives i més petites i no només pensar en un arbre i el de més que no allí baix. Res. És a dir, per tant, s'està xerrant d'estrates vegetals, tenir una connexió de cobertura no només a nivell horitzontal, sinó també vertical.
0: Clar, és important. També això després podria ajudar a ampliar zones enjardinades, a fer un municipi més verd?
1: Exacte. Mira, te volia comentar que una de les coses que ara també m'ho està arribant és MITECO, Ministeri per la Transició Ecològica, està demanant aquestes ampliacions perquè està tocant a la porta de segon quin municipi, Llunes Pollença, on te diu amplia les zones verdes, has de millorar la teva dotació d'infraestructura verda cap al municipi i el que s'ha perdut ho has d'arreglar. I una de les coses és llevar paviment dur, paviment impermeable, com seria l'asfalt, intentar ampliar zones verdes, que a part de donar més qualitat, incrementen el valor de les vivendes. Molta gent s'estima més tenir, o jo, molta gent, per no dir quasi tots, pues tenir un parc i una zona verda enfrente que no tenir una altra casa, hotel o més vivendes. Per tant, el que estem perseguint també va un poc relacionat amb el Ministeri, amb aquesta recuperació de sòl útil on se pot ampliar les zones verdes.
0: A lo más, quan ha estat un poc el que te volia demanar, que bé, quan parlant d'un pla, d'un arbrat urbà, un poc els beneficis que dona a els ciutadans, a veïnats i veïnades, més enllà de fer ombra, combatre la calor, hi ha tot això que dius que també ens millora la qualitat de vida, no?
1: Exactament, són molts els beneficis que ens lo porta l'arbre, és vera que sempre xerrant dels dos més bàsics, però és vera que s'entén molt, que és aquesta qualitat d'aire, perquè el sorbeix CO2 i es pulsa d'oxigen, per tant, ens ajuda a respirar millor. Aquesta ombra, però bueno, relacionat amb l'arbre, tindríem des de increment de ser valor de la vivenda, com te comentava, aquest benestar que dona les zones verdes on se pot passejar i estar més tranquil, i des de captació de lo que serien components volàtils, un altres que tenen estudiat que venen de la contaminació, és a dir, podríem estar xerrant tot el dia dels beneficis. Però si ens ficam en aquests, en el final sí que se poden quantificar, incrementa el que seria el valor del municipi. Per tant, és una línia que s'està perseguint a nivell europeu perquè s'està estudiant el valor econòmic per arbre que proporciona a cada ciutadà.
0: Imagina't. Ara després parlarem amb la regidora de Medi Ambient, Estefi Pozo, li demanarem ell un poquet aquesta part, no?, de gestionar bé l'arbrat com una manera d'optimitzar la despesa pública i evitar actuacions més costoses en un futur. Parlarem amb ella de qüestions d'aquestes. Marc, has parlat en diverses ocasions de la poda, d'aquest canvi de podes de reducció de copa, que ara s'està intentant revertir aquesta pràctica i no fer-se així. Les podes sempre generen debat i aquí a Pollença ho hem vist, molts de ciutadans s'han queixat de si no se podaven usar arbres, de que si els entraven les rames a les finestres i façanes de casa seva, fins i tot a vegades fent malbé. Com podries, com explicaries el sistema de poda actual en els oients, de poda en criteri?
1: Sí, mem, és una gran pregunta, perquè ens entenem un poc, nosaltres el que tenim ben clar és l'objectiu de la poda. Quin motiu és qui fomenta aquella poda, d'aquell arbre, i és la persona que ho fa de tenir clar que el que no pot perdre és l'arbre com a element viu, que és qui m'ho dona el benefici. Per fer una comparativa i m'entenguis, és a dir, si jo me contraten per dur la gestió d'un arbrat, d'un oliverà, el que no puc fer és perdre olives. És a dir, hi ha un final, un objectiu, una producció i un benefici econòmic que li donen al client. Doncs pues, la part urbana és igual. Jo el que tinc és un objectiu clar, que he de mantenir benefici d'ombra i de captació de CO2 que me dona l'arbre. Per tant, no puc despoblar a un arbre de fues. Una altra cosa és que la convivència d'aquell arbre en un caràcter urbà sigui més difícil. Per tant, seguim uns estàndards europeus de poda que, resumidament, te poden dir que anualment se fa repassada damunt dels arbres per llevar aquella interferència de branques amb edificis, semàfors, senyals, per tant, coses que s'ha de fer anualment. Les podes perquè pugui passar la gent i els cotxes sense crear un conflicte, i altres podes que són més difícils perquè s'ha de fer un diagnòstic per si hi ha un punt dèbil damunt l'arbre o si hi ha un altre tipus de patologia. Mm-hmm. Però són aquests tres punts. Si ens regim en aquest punt, el que fem és dur arbres que poden dur-se un poc inclinats i tal, però ens separant de les façanes, ens separant dels cotxes. El que mai poden fer és deixar una soca. En el moment que deixem una soca, aquell arbre comença a sofrir en lloc de donar beneficis, acabant d'invertir un dobbés que un arbre durant 3, 4, 5 anys ha de recuperar la seva copa, i aquí és on ens surten aquestes patologies, perquè molt de pits anem a veure arbres que fa 10, 15, 20 anys que s'han esmotxat fort, i en aquestes ferides ens surten podricions i tal que les branques no aguanten. Per tant, repetir podes damunt d'aquests arbres en el final una despesa perquè no aconsegueixes que l'arbre te doni aquest benefici. És com no me dona olives. Per tant, no deixa de fer aquesta poda i revertim perquè l'objectiu ben clar és arribar a tenir un benefici cap a tots els ciutadans.
0: Molt bé, vegades xerrant de concepte com a neteja, no? Relacionar amb tenir carrers nets em pot dar molt. Hem de canviar aquesta mirada, Marc.
1: Sí, mem, és que el concepte de neteja des d'un nivell més propi al final seria llevar fens que produïm nosaltres. Les fues jo entenc que poden molestar, s'han de gestionar totalment d'acord i a pis les actuacions són més incrementar aquella granada de fues o llevar fues dins d'una canal, totalment d'acord. I aquestes fues, l'altre el que dèiem és intentant processar-les i incorporar un altre pit dins el que seria el medi natural perquè aporten nutrients. No seria sempre retirar. Hi ha puestos que sí o sí l'Ajuntament ha de saber que ha d'actuar amb més incidència perquè hi ha més gent o aquelles fues sí que poden crear problemes, però no s'ha de veure la fua com un problema o un abrutó. La abrutó són aquelles llaunes plàstics que ens hem acostumat a veure, que per ell normal trobar un cap de cantó ple d'abrutó d'aquest tipus, però de fues, pues, no t'he dit que no se tinguin que llevar, però sí que s'ha de veure com un altre tipus de... No és neteja, sinó una gestió d'aquestes fues per tornar a incorporar-les dins el que seria el medi natural.
0: Clar, per això, si aquí, per exemple, ja que estan parlant de Pollença, no? De, si tota la poda la duen a terme o treballadors de l'Ajuntament, s'hauran de formar per dur a terme aquest tipus de poda?
1: Sí, mem, la idea és que tothom vagi en el mateix criteri. Dins el pla de gestió s'aporta el que seria un pla de formació de tal forma que tant els jardiners o els jardiners del municipi vegin quin és el criteri que s'ha de continuar. Sí que s'aconsella perquè a poc a poc van sortint les figures especialitzades en tema de arboricultura, on la gent ha de tenir un mínims i unes nocions de poda per no fer un desastre o fer malbé un arbre.
0: I, Marc, que hi ha una part patrimonial, imagina, té Pollença arbres singulars, arbres emblemàtics que s'hagin de protegir, si és així, si m'ho pot situar qualcun?
1: Sí, clar que sí, també hem trobat arbres que, bueno, han estat preciosos de veure, d'avaluar. Estem xerrant, per exemple, des de la zona verda de Bochoris, que hi ha un grup de tamareis molt guapos que fan tota una formació conjunta espectacular. Estem xerrant de jardins emblemàtics que hi ha Joan Marc allà en tot el poble, on hi ha alineacions de xipres, oliveres i espècies que són úniques. També zona verda, vaig recordar, a zona verda de Bochoris hi havia unes oliveres que eren espectaculars, amb una soca i una copa molt gran. I, bueno, i diferents usines que han trobat a carrers per la zona d'esport amb un port enorme. És a dir, són arbres que crec que s'han de protegir perquè estan donant un benefici molt gran i també al mateix temps dir que s'ha de fer una feina de muntells perquè s'ha de prevenir aquelles interferències, s'ha de millorar el tema del terra perquè han trobat també que estan ubicats a piques zones de cera i s'han de gestionar aquestes zones de pas perquè no molestin, però són arbres que són per presumir, en aquest cas.
0: I tu has dit també coses externes que poden arribar, com per exemple canvi climàtic, altes temperatures, tot això ha fet condicionar aquest pla del qual ara parlam, per exemple?
1: Sí, sí, totalment. És que una de les coses que ens està arribant és aquest canvi climàtic i és un poc aquest efecte d'illa de calor urbana que s'està xerrant molt, on el poble, la ciutat, cada pit hi ha una temperatura més elevada perquè s'hormigons, es fa el que fa, absorbir aquesta calor i radia i és mal, aquest malestar. En canvi, les zones que estan al voltant, que encara són aquestes zones semiagrícoles, semiforestals, són aquestes zones de refugi climàtic que la gent en l'estiu aprecia. Si idea amb aquest pla de gestió és intentar introduir aquestes zones dins els pobles per intentar augmentar aquest benestar i disminuir el que seria aquestes ones de calor que estem tenint en l'estiu, o com ara ha passat un altre pic en el mes d'abril, que ja quasi van arribar als 30 graus.
0: No t'he demanat encara un poc com serà l'ordre d'actuacions o què és el que se notarà, què notarà abans la ciutadania en aquest pla d'arbrat, mam?
1: Menys idees que comencin a veure per... Ara mateix l'objectiu és començar a normalitzar el que seria un arbre en port natural, com deien nosaltres, una copa el més gran possible i sense crear aquestes interferències que te comentava. Per tant, crec que l'objectiu va cap a això, per intentar aconseguir copes que al final ens donin aquests beneficis. L'idea és que també se normalitzi o s'interioritzi que aquests arbres en port natural, no ara, sinó a llarg plaç, començaran a donar uns beneficis que se notaran. El que volem és intentar reduir aquell malestar d'aquestes calors d'estiu dins el que seria el municipi. També s'està mirant un poc veure l'arbre no com un problema, sinó pues, me dona intimitat, me protegeix de lo que seria la por de les carrers, és a dir, uns altres beneficis que si se comença a interioritzar, se comencen a veure, si s'aconsegueix deixar l'arbre en un port natural, se començarà a veure.
0: I en el cas de ressembre, s'ha plantejat fer una ressembre i si és així, totes aquestes altes temperatures i el canvi climàtic que parlàvem abans farà que se prioritzin espècies més resistents a la sequera o més adaptades a un clima que tenim ara?
1: Exacte. Bé, quan van començar el pla de gestió, una de les coses que se va prioritzar va ser la plantació. Varen veure, mentre nosaltres fèiem inventari i tal, com hi havia diferents zones, sobretot perquè era el passeig marítim, que se va començar a reposar aquells cossells buits. Així que l'objectiu de l'Ajuntament crec que està clar de perseguir primer recuperar el que se va perdre i després estan empleant espècies, pues, també seran aconsellats en el pla de gestió pues, de caràcter mediterrani, capaces de suportar aquestes inclemències de calor i poca aigua, i en el mateix temps pues, estem valorant noves espècies que venen més de les zones més sur, capaces d'adaptar a aquest increment de temperatura, perquè, com te digues, Gedoner, antes era un arbre perfecte, que m'anava molt bé, però comença a tenir patologies que poden venir fomentades per aquest increment de temperatura.
0: Has parlat ara de poca aigua, perquè, clar, no hem parlat d'un sistema de regadiu de cara a aquests arbres. Ha de ser de pluja o se'ls haurà de regar de qualque manera?
1: Mira, en els primers anys nosaltres aconsellem fer aportació d'aigua, sigui en cuba o sigui en un sistema de riego, perquè és veritat que aquests arbres, amb aquesta poca pluviometria que tenim, no estan aguantant. Per tant, intentem que els primers 3-5 anys duguin un manteniment. En aquell moment que ja se poden independitzar i poden estar tots sols, que això pues, se va avaluant i se va veient si l'arbre reacciona i creix, és quan se pot deixar tot sol. Però està passant que arbres que tenien més de 5 anys, que funcionaven bé, pues, de repente cauen perquè potser hem acumulat 2 anys amb una pluviometria que és la meitat o menys de lo que era fa 15 anys. És a dir, hi ha arbres que li està costant molt adaptar en aquesta sequera.
0: Ja per acabar, Marc, si aquest pla s'aplica correctament, com t'imagines Pollença d'aquí 10 o 20 anys?
1: Ostres, bona pregunta. Bé, pues mira, igual que altres municipis m'ho han demanat, jo m'ho imagino més verd, és a dir, poden entrar a carrers que estiguin coberts de copes, que les copes se toquin, de trobar sempre un raconet fresquet en l'estiu o parcs que no sigui només una herba pelada i arbre, sinó que sigui una diferència de colors, de plantes arbustives i tal, en el mateix temps que crec que ens pot donar més feina, sobretot en el poble, pues, i en què se vulgui dedicar en aquesta part de jardineria, de, que se pugui involucrar dins això, pues, en el final seria com un ecosistema urbà on convivim i aconseguim conviure les espècies vegetals i els seres humans, que no sigui com un problema, sinó veure com un benefici. M'encantaria.
0: Molt bé. Idò bé, Marc Castilla, redactor, tècnic responsable del Pla d'Arbrat de Pollença. Moltíssimes gràcies per haver-nos dedicat aquesta estoneta avui aquí a la ràdio per donar a conèixer aquest pla als nostres oients. Bé, no sé si vols afegir qualque cosa.
1: No, bé, donar-vos les gràcies, sobretot a l'Ajuntament, perquè hagi començat aquell pla i res, espero que hagi pogut contestar totes les preguntes, si no per qualsevol cosa, estem aquí.
0: Idò, si no, ja te farem tornar, tornarem a parlar amb tu. Moltes gràcies, Marc, fins una altra.
1: Clar que sí, gràcies a tu, Joana, un saludo.
2: Ràdio Pollença, la teva ràdio.

0: I de què vau d'escoltar aquesta conversa amb Marc Castilla, que és qui ha redactat, el tècnic que ha redactat aquest pla d'arbrat? Pues havíem anunciat que avui parlaríeu amb la regidora Steffi Pozo, no han tingut massa temps finalment, però bé, ara escoltarem tota una sèrie de respostes, de preguntes que li hem anat fent en relació a aquest pla d'arbrat, quines actuacions són les que es faran. I de així acomiadam aquesta fil parlant d'avui dijous amb aquestes declaracions de la regidora de Medi Ambient, Steffi Pozo. Ja sabeu que a partir de les 5 reprenen la programació amb els petits plaers de Ràdio Pollença.
1: Hola, bon dia. Gràcies per la convidada de Ràdio Pollença. I bueno, el motiu per el qual estic avui present és per poder compartir amb tota la ciutadania que ahir es va presentar el primer pla de gestió de l'arbrat del municipi i que és una eina estratègica que ens ha de permetre planificar, conservar i millorar el patrimoni verd del nostre municipi, en criteris tècnics, ambientals i de sostenibilitat. Entenent l'arbre no com un element només ornamental, sinó que és una infraestructura verda essencial que contribueix a la millora de la qualitat de vida, a millorar el paisatge urbà, genera aquestes ombres que tan necessaris són, ajuda a reduir els efectes de calor i afavoreix la biodiversitat. I des de l'àrea de medi ambient pues, vàrem fer una aposta per una gestió responsable, planificada i a llarg termini de tot el que pugui ser l'arbrat municipal. I es planeix bàsicament de la voluntat de conèixer millor l'estat actual de l'arbrat del municipi, per això s'ha fet un inventari on hi ha 4.000 i pico de punts i 3.900 arbres, més o menys. La diferència entre els punts i els arbres és perquè hi ha garangoles que estan buides, que són al voltant d'unes 200, que aquí és on començaran les tasques i les actuacions que el pla ens indica, no? La duració del pla a llarg termini és veure que la calendarització de les actuacions a fer estan preparades per 5 anys, però és una feina constant, és a dir, l'inventari s'ha d'anar actualitzant així com facem les resembres, així com facem el manteniment ordinari dels arbres, de les podes i tal, pues també ho hem d'anar indicant en el programa informàtic i les fitxes tècniques de cada arbre perquè pugui haver un seguiment i una planificació i sobretot per tenir un historial de les tasques fetes en aquell arbre en concret, per exemple. Hi ha actuacions que ja s'han fetes, que encara que no tinguéssim el pla entregat i signat ni visat per l'enginyer agrònom, ja havien començat a aplicar aquest criteri, aquest canvi de criteri des del primer any de legislatura. Per exemple, en temes de ressembre, s'ha ressembrat tots els tamarells de primera línia de la mà. També han preparat al voltant d'unes 30-40 garangoles que encara hi havia autocó de l'arbre, el tronc, i clar, hem de llevar els troncs per poder sembrar en el mateix puesto, i aquí ja s'ha fet aquesta tasca prèvia i se podran ressembrar el pròxim hivern, per l'octubre-novembre, i després altres tasques de manteniment ordinari, com pot ser aquestes podes d'interferència en façanes i en circulació, tant peatonals, circulació de peatons com circulació de vehicles. I bueno, les actuacions urgents que marcava el pla, aquestes estan fetes, bàsicament consistien en arbres que tenien deficiències estructurals i que hem hagut de talar. Un exemple d'ell és upi de Upassa i Vora Mà, tan emblemàtic, que malauradament hi havia un moviment d'arrels i es va haver de talar. També altres exemples són un plataner a Joan 23 o, per exemple, una morera a Cecilio Metelo. Hi ha d'altres actuacions que no estaven catalogades com a prioritaris i que ara pues, se començaran a fer. Per exemple, les properes setmanes se duran a terme les podes del carrer Cecilio Metelo de Via Poyente a Via Argentina i Plaça Major. Com he dit, les podes que s'apliquen són en criteris tècnics i són les podes de manteniment ordinari. El que no feim, i ho han dit des del primer dia de legislatura, és que no feim podes sistemàtiques que capolen l'arbre i que el deixen sense una estructura verda, ni amb els beneficis que l'arbrat hauria de donar.
2: T'informam, t'entretenim i et fem companyia. Sintonitzes Ràdio Pollença, el 107.9 de l'FM, la teva ràdio local.
3: IB3 Ràdio, les notícies de la una.
4: Bon dia. El Consell de Mallorca ha aprovat per unanimitat la cessió a l'IBAVI d'un solar per construir més de 300 habitatges de protecció pública. Els terrenys estan valorats en 4,6 milions d'euros i es troben de vora el velòdrom Illes Balears a Palma. L'Esquerra considera que l'equip de govern vol blanquejar la seva gestió en matèria d'habitatge. Seguint la sessió plenària d'avui hi és Laura Marcos. Bon dia.
5: Bon dia. El PSIP assegura que la cessió del solar ve d'un protocol que va ser una iniciativa de l'expresidenta socialista Francina Armengol i que el govern de Llorenç Galmés podria haver iniciat la concessió a principi de legislatura. Catalina Clatera n'és la portaveu.
6: Però jo vull reiterar, el senyor Galmés, dia 1 de la seva legislatura, hauria pogut iniciar aquest conveni. Ha hagut d'esperar no sé quin temps, senyor Bosch, a posar-s'hi i, per tant, l'únic que fan és blanquejar la legislatura, perquè ja no poden més, ja no poden més de no fer res amb habitatge, amb el gran problema que té aquesta ciutadania, i, per tant, fan això per blanquejar que fan alguna cosa. Però podríem fer més, senyor Bosch.
5: El conseller insular d'Hisenda, Rafael Bosch, ha lloat la iniciativa aprovada avui pel Consell i ha acusat el PSIP de fer una mala oposició.
7: En lloc d'haver estat un gol per tots l'esquadra, podria haver estat que tots aixecàssim la copa i n'estàssim orgullosos del Consell. Però a vostè li interessa mantenir això i li dic, això no és una bona oposició. L'oposició implica... La gent valora que l'oposició en determinats moments digui enhorabona a la majoria de govern i no sempre ve collades.
5: Vox també ha carregat contra l'Esquerra i afirma que la cessió del solar arriba tard per culpa de la seva mala gestió.
4: Gràcies, Laura Marcos. Mentrestant, els caravanistes acusen l'Ajuntament de Palma de discriminar el col·lectiu. Carreguen contra la portaveu de Cort, Mercedes Celeste, per dir que a les Balears no hi ha lloc per aquests vehicles i que sancionarà els caravanistes que se concentren a Ciutat Jardí.
8: El president de l'Associació d'Autocaravanistes de Mallorca, Javier Fuster, ha mostrat el seu malestar per les declaracions de Celeste. Demana que es creïn àrees i espais habilitats i dotar-los de serveis. Assegura que es tracta d'un vehicle, com qualsevol altre, sempre i quan es compleixi l'ordenança de mobilitat i llança un avís.
9: Y queremos dejar claro que cualquier movimiento en falso por parte de cualquier ayuntamiento hacia nuestro colectivo, de forma discriminatoria, como las palabras que ha soltado esta señora, habrá manifestaciones. Y si esta señora sigue por este camino, posiblemente las manifestaciones que sean motorizadas con autocaravanas por el centro de Palma, llevarán cada caravana llevará su nombre.
4: Més qüestions. La UIB ha intensificat el pla de revisió de tots els edificis del campus arran de l'accident d'ahir. Una alumna de la facultat va rebre l'impacte d'una finestra de vidre a causa d'una forta ratxa de vent. L'atleta es troba a casa seva i evoluciona de manera favorable.
8: La universitat ha dit que es tracta d'un cas fortuit. El vicedegà d'Economia i Infraestructures, Carles Mulet, ha llançat un missatge de tranquil·litat als milers d'estudiants que han de fer les proves PBAU a la UIB el pròxim mes de juny.
10: No ha succeït en no sé en quants anys un tema d'aquests. Per tant, queda constància que és algo totalment fortuït. Però jo em poso en la situació dels pares i entenc que veuran les notícies, veuran que una finestra de la universitat ha tingut un desperfecte i voldran tenir la tranquil·litat que els seus alumnes que venen a la universitat se sentiran segurs.
4: I el sindicat UGT ha anunciat una vaga indefinida en el transport per carretera. La protesta començarà el pròxim dia 8 de juny. Afectarà tant el transport de mercaderies com el de viatgers a tot el país. El motiu d'aquesta aturada és el retard del govern central, diuen, en aprovar la jubilació anticipada sense penalització per als conductors d'aquest sector. Així hem arribat a l'1 i 4 minuts amb més notícies a les 2 en punt a l'informatiu migdia amb Sara Casas.
11: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
12: Per què la fibra òptica i mòbil d'Iberret s'hi tracta bé? Perquè l'equip d'Iberret s'hi és a l'altre costat del telèfon, per xerrar de persona en persona, sense llargues centraletes automatitzades i sense fer-te perdre el temps passant de departament en departament. Iberret, fibra òptica per 29 euros al mes. Visita'ns a les nostres oficines o a iberret.es. Iberret, la fibra òptica i mòbil que sí et tracta bé.
13: El Brisas de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine a gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzas artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brisas al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971 86 70 00.
14: Som Convilas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615 898 705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
1: Bon dia. Començam amb informació de servei. Atents als conductors, aquells conductors que s'han de moure per la via de cintura. Complicacions de trànsit en aquesta hora per una fuita a la rotonda de la Vileta. Es tracta d'una avaria en algun punt de la connexió de l'artèria de Ponent de Palma. Totes les brigades de malla que es troben de servei s'han desplaçat a la zona per procedir a la localització i reparació de l'avaria i la policia local es troba ara mateix regulant el trànsit pel risc que suposa l'acumulació d'aigua a la calçada. Un incident que, a més, coincideix en hora punta de circulació a la via de cintura i en la sortida en aquesta hora dels alumnes de les escoles. Per això connectam ara amb la sala de control de la Direcció General de Trànsit per saber quines són les principals vies afectades. Juan Amplanàs, bon dia.
2: Hables d'aquesta fuita d'aigua a la via de cintura, a la rotonda flotant de la Vileta, la qual està provocant greus retencions que pel moment arriben des del punt fins a l'atur de Can Blau, en sentit Andratx. També trobaran les complicacions habituals a l'atur del cementeri fins a l'atur de l'incorporació cap a l'autopista d'Inca, en sentit d'aeroport. També fallit aquest incident està provocant retencions a l'arriba d'Espalma, tant des de l'autopista d'Inca com des de la carretera de Vall de Mosa. I per acabar, trobaran retencions a l'autopista d'Andratx, a l'atur de la sortida des de Palma Nova fins a l'atur de l'incorporació cap a la via de cintura i en el túnel de Genova en sentit Palma. Això tot el moment. Molt bon dia.
1: Gràcies per la informació de servei. Atents, idò, els conductors per les diferents vies de Mallorca i també Palma. I en aquesta hora el personal auxiliar tècnic educatiu es concentra per denunciar la manca de reconeixement professional, social i econòmic davant el Parlament. Allà es troba la nostra companya Victòria Morell. Molt bon dia.
3: Bon dia, així és, tot i que la concentració però estava convocada a les 5 en punt, els xiulets, les pancartes i els crits de protesta ja s'han fet presents minuts abans de l'hora oficial i en aquesta hora encara continua arribant gent davant el Parlament Balear. Prop d'un centenar de professionals del personal auxiliar tècnic educatiu es concentren ara mateix per denunciar la manca de reconeixement professional, social i econòmic que asseguren patir des de fa any. Entre les principals reivindicacions del col·lectiu hi ha també la reclassificació professional, l'adscripció estable a centres, la reducció de la jornada pels majors de 55 anys i la substitució dels contractes temporal per places estructurals. També denuncien la manca de reconeixement de la perillositat d'algunes de les funcions que desenvolupen dins els centres educatius i reclamen també millores urgents de les condicions laborals. La protesta de Palma, poden sentir de fons, és la primera d'un calendari de mobilitzacions previst arreu de les illes. Les pròximes concentracions estan convocades a Menorca d'aquí dues setmanes i a Eivissa a principis del mes de juny.
1: Gràcies també per aquesta informació des de la zona del Palau Real de Palma, Victòria Morell. I canviem de qüestió perquè els membres del Tribunal Jurat pel cas de l'assassinat de la colònia de Sant Jordi romanen incomunicats per deliberar si l'acusat de matar a cops la seva exsogra l'any 2024 és culpable o no del delicte d'assassinat. El processat, que s'enfronta a la pena de presó permanent, va assegurar ahir que si va ser ell el responsable de la mort, no recorda quan la dona va morir. I també anem amb una darrera hora, en aquest cas, a l'àmbit nacional, relacionada amb el brot d'antivirus. Totes les persones espanyoles que han resultat negatives a les dues primeres PCRs, tant les dones que romanen ingressades a Barcelona i Alacant com els 13 evacuats del vaixell aïllats a l'Hospital Gómez Ullà, podran rebre visites a partir de la setmana que ve si una nova PCR torna a confirmar el seu negatiu. Hem arribat a les 5 i 4 minuts. Tornem amb tota l'actualitat quan siguin les 6.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Ràdio Pollença, 107.9 de la FM, la ràdio que escoltes.
1: Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.

0: El Brissas de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine i gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzas artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brissas al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971 86 70 00.
1: Som Convilas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615 898 705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.

0: Bé, molt bones tardes, oients, benvinguts un cap vespre més, el directe, el Petits Plays, el magazín dels capvespres de Ràdio Pollença. Nosaltres us acompanyarem aquestes hores en diferents continguts. Per exemple, començarem a les 5 i mitja parlant sobre la campanya d'educació, no? De l'àrea d'educació, amb la Maria José Jiménez, regidora, i la Lola Naranjo, tècnica d'educació. Aquesta campanya s'emmarca dins aquesta iniciativa que ha fet l'Ajuntament per sensibilitzar les famílies sobre els actes que fan els seus fills. Però bé, mos explicarà millor la regidora i la tècnica, també, perdoneu, una Ariadna Llovera, de comunicació de l'Ajuntament, a les 5 i mitja. I hem de saludar també en Jaume Alomà, perquè avui mos té una entrevista preparada a les 6, no, Jaume, després de la connexió amb Vivetres?
1: Com va, Bruno? Bones tardes. Sí, serà una entrevista ben interessant. És l'artista local Joan Benassa i Vives, que mos ve a presentar principalment la darrera proposta que mos té, que és Utopia 2, la pedra i el llibre, de Maó, però que ho ampliarem després a les 6 amb ell, molt més.
0: I va bé, en Jaume entrevistaran en Joan Benassa avui a les 6, però nosaltres, com sempre, quan començam, vos hem de fer un repàs de l'agenda d'aquesta setmana.
2: Tots els esdeveniments, tots els actes culturals, tot allò que es fa a Pollença ho trobaràs a la nostra agenda. Consulta-la a www.radiopollença.net.

0: Molt bé, anem per feina. Idò, vos hem de comentar informacions de l'Ajuntament. Per exemple, teniu les preinscripcions obertes, tornem a recordar un pic més per les estades d'estiu, a Pollença i en Moll, però més de juliol i agost hi haurà també servei opcional de matinera i menjador. Les inscripcions per parts de juny i setembre les podreu fer dia 25 a 28 de maig.
1: També prescripcions per l'estiu jove. Varen començar aquest dilluns 11 de maig a les 8 i les activitats es fan de dilluns, dimecres i divendres durant els mesos de juliol i agost i estan adreçades a joves nascuts a partir de 2014 o més grans. El preu mensual són 195 euros.
0: També important, acaba avui des de Benestar Social, estan les inscripcions obertes fins avui a les 23:59 per l'Escola Viva d'Estiu en un port de Pollença per infants nascuts entre 2012 i 2015, d'un mes de juliol i agost se farà de 10 a 2 i són 60 euros. Com dèiem, teniu fins avui a les 23:59 de vespre si no vos heu inscrit encara.
1: També vau recordar que l'Ajuntament ha publicat les bases per constituir una borsa d'informadors turístics personal laboral temporal. El termini de presentació d'instàncies és fins dia 15 de maig i l'instància està disponible a la seu electrònica de l'Ajuntament.
0: També, abans de parlar d'entitats, us hem de recordar que aquest divendres a Cales Monares es faran jocs d'aigua per refrescar-se, una festa oli i polos per a tots els participants. Per infants de 6 a 11 anys serà de 5 a 6 i mitja. Hi ha places limitades i vos podeu, ja no us podeu inscriure, però només informar-vos que se farà aquesta festa.
1: Pel que fa a entitats, tercera edat colònia, excursió cultural, dilluns dia 1 de juny per visitar el Museu del Ferrocarril de Mallorca, visita el Mercat de Manacor i dinar al restaurant Molí d'en Sopa. El preu tot inclòs, 30 euros. Inscripcions pagant directament a Caixa Colònia.
0: També més coses, Arrels Marina es fa unes jornades d'accessibilitat universal amb una caminada popular solidària a benefici de Prodis. També aquest divendres serà a les 6, les inscripcions són 5 euros, ja sabeu, en benefici de Prodis. A les 7 se començarà aquesta caminada i a les 8 hi haurà una hamburguesada que a les Monares. L'entrada anticipada la podeu comprar a Prodis per un preu de 10 euros.
1: Fundació Cos Oberts mos convida a un mercadet solidari aquest cap de setmana, dia 16 i 17, que és dilluns, perdó, dissabte i diumenge, de 10 a 2 al pati del Sagrat Cos.
0: També avui tenim dues propostes, avui cap vespre, o sigui, la conferència de la UOM, a la xerrada de Pirates i Corsaris Mallorquins de l'edat mitjana, a la doctora Victori Burguera, el professor del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, serà una sola cultural de Moll, a les 6, amb entrada gratuïta, i també un cineclub, un club pollença, a la pel·lícula La Buena Hija, a les 8 i mitja. Recordeu, abans era a les 8, ara canvia l'horari a les 8 i mitja, 4 euros per socis i 6 per no socis.
1: Pel que fa, passam a dissabte, dia 16, concert del conte simfònic, que ja en vàrem parlar, d'en Pere i el Llop, de Sergei Pokroyev, a càrrec de la banda de música de Pollença i els alumnes de primer d'ESO de Montesian. Serà a la plaça Bea a les 7 i també recordem que és gratuït.
0: I abans d'acabar la setmana, diumenge, tindrem el 28è Festival Internacional de Teresetes a l'espectacle Hameli. A les 11, en el carrer de Pere Josep Cànaves, és a dir, enfront del carrer del Convent de Sant Domingo, és una entrada gratuïta i serà aquest diumenge, recordam, a les 11 del matí.
1: I també diumenge hi ha concert solidari del Festival de Pollença a benefici d'Ava i Mar, amb Raquel Camarinha, soprano, i Joan Hereu, al piano. Serà a les 7 i mitja al pati de l'Ajuntament de Pollença. El preu són 10 euros i els tiquets els podeu comprar a l'oficina o a la web del festival.
0: Molt bé, oients, d'aquí uns 15 minuts escoltarem la regidora Maria José Jiménez, regidora d'Educació en la Tècnica d'Educació Laura Naranjo, i Ariadna Llovera, de l'Ajuntament de Comunicació de l'Ajuntament, parlar sobre aquesta campanya de sensibilització de les famílies que ja ha estrenat l'Ajuntament, la va estrenar ahir, i parlarem amb elles una estona i que ens contin com ha sorgit tot això i quin objectiu tenen. Això serà sobre les 5 i mitja aquí a Ràdio Pollença. Ara anem amb uns minuts musicals.

Informació, música, cinema, cuina, esports, política. Tot el que necessites ho trobaràs a Ràdio Pollença.

0: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.
1: Un cor estima un arbre.
2: Tota la informació de proximitat a Ràdio Pollença, on si no, ja ho saps, el 107.9 de la FM.

0: Bé, molt bones. Nosaltres tenim una entrevista per fer ressò de la campanya que s'està fent des de l'Ajuntament de Pollença. S'ha presentat la campanya de sensibilització familiar, La teva responsabilitat. És una iniciativa per difondre missatges, sobretot enfocada a les famílies i als pares, relacionats amb la responsabilitat envers dels seus fills i filles. I avui han duit la regidora, Ana Maria José Jiménez, regidora d'Educació, entre d'altres, la tècnica d'Educació, Lola Naranjo, i la representant de comunicació de l'Ajuntament, Nariana Llovera. Molt bones, com esteu?
1: Hola. Hola.

0: objectiu és que els joves tinguin igualtat de condicions, les famílies també, i que la informació arribi a ells igual que arribaria a la gent o a les famílies que més s'impliquen a altres nuclis municipals. Per tant, això era una idea que se tenia ja des de feia molt de temps, que estava clar, el que no se sabia si seria un consell socioeducatiu, si seria la comissió socioeducativa, un nom va venir com una mica més tard, Norbert Lola, però sí se tenia clar que s'havien de fer unes reunions en les escoles, amb el centre de secundari i amb els agents socials que s'implicaven. Me'n recordo que la primera reunió va ser d'educació i policia, perquè clar, jo duia les dues regidories, d'aquí varen decidir a altres reunions futures ficar servei social, perquè varen entendre que una cosa du implícita a l'altra, i en el final va sorgir la idea aquesta, pues, de la comissió socioeducativa, no? Perquè en el final estem serveis socials, hi ha policia tutor, hi ha els centres d'educació, està la tècnica d'educació, la tècnica de serveis socials i no sé si me deix qualcú més, el tècnic de policia, joventut és una altra àrea que jo duc, exacte, per això també vàrem ficar en Pere. I bé, vàrem començar a fer les reunions. Per mi va ser la segona reunió que ja va sortir un nom de com se diria aquesta comissió socioeducativa, i a més els centres ja varen començar a xerrar de quines demandes, quines necessitats veien a nivell de comunitat. I entre altres, perquè n'hi havia moltes, se va xerrar de que els alumnes de tercer cicle pugen amb una carència de límits per part de les famílies, que això se trasllada a l'escola, hi havia grups que ara ja d'on està fent segon o tercer d'ESO, que en aquell moment feien sisè, que creaven uns problemes bastant importants a nivell comportamental a les escoles. I clar, també l'angoixa era, bueno, ara aquest nin se'n van a l'institut, a l'institut s'apliquen unes normes, per tant, el primer que ens vam donar compte és que entre l'institut i les escoles no hi havia un protocol de normes igual, és a dir, no hi havia una correcció igual o no hi havia una manera d'afrontar les conductes disruptives o de mal comportament de mateixa manera. Per tant, el primer que ens vam plantejar com a objectiu era crear un ROF, un manual, no sé què t'he de dir, que fos comú entre primari i secundari, perquè ells vessen que el que se trobaven a l'institut era una continuació de el que se feia a primari, el que en aquest cas va ser una mica diferent, el que se feia a l'institut se va traslladar a primari, val? El tercer cicle, millor dit el darrer curs del tercer cicle de primari, perquè després se trobassin amb una continuïtat a l'institut. I a partir d'aquí, quan vàrem veure que això funcionava, un any després, per mi, que va coincidir en l'entrada del nou director de l'institut, no ho dic per res, ho dic simplement perquè ell és el que va posar en pràctica tot això, i a més mos va motivar per posar en marxa tot el que ara ve després, no? O tot el que tenim ara, que com a resultat tenim això, però no és un resultat final, vendran més coses, m'imagino, no sé, al final això és algo viu que se va fent feina contínuament. Val, per tant, el que vàrem fer és que en Mateu Vila mos va proposar que el que s'estava fent dins l'escola funcionava, però que ara havia de tenir una continuïtat en el que res. Per tant, era val. Quan li donam aquesta continuïtat en el que res? A partir de la comissió. Tenim un policia tutor, tenim serveis socials, hem d'entendre que l'àrea de benestar social du escola viva, que és una escoleta que se fa de cap vespres en nins, bueno, s'han de donar unes condicions per mi, no és vera?
1: Sí,
0: no?
1: Són famílies que crec que ho necessiten o ho deriven des de l'escola,
0: des de les escoles
1: i serveis socials.
0: Exacte. Sí. I clar, i sí que era vera que aquesta part la tenien coberta, però era com un reducte, era una comunitat més petiteta i s'havia d'arribar als joves. I aquí va ser quan van dir han de començar a interactuar les famílies, perquè tu en un nen el pot tenir, però si també els pares no saben quins límits han de donar, quina responsabilitat tenen, també han de tenir en compte que, com han dit en un principi, la situació sociocultural en un moll, bueno, doncs tenim gent de fora, que és estrangera, que potser venen d'altres cultures on l'educació

0: se gestiona d'altra manera, un nen o que reu pares al millor no tenen, pensen que no tenen la mateixa responsabilitat i entenien que tot això s'havia de donar a conèixer a les famílies. Per tant, començam a poquet a posar unes normes des de primari a l'institut en els centres, ho començam a aplicar en el carrer, funciona molt bé, se redueixen molt de problemes, inclús d'incivisme, i ara ja cert des de l'àrea de policia, d'incivisme, hi havia moltes situacions on els al·lots per passar sobre anaven empipant els veïnats a finques sobretot de zones rústiques d'aquí, de part de Pollença, això se va acabar. Per tant, veiem que el resultat era positiu. I quan ja teníem això decidit, bueno, anem a dur a terme a Pollença, no? La primera vegada que volíem dur a terme no mos, ho tens amor va tirar damunt perquè a més duem moltes coses i això jo entenc també que era un projecte com a bastant ambiciós i bueno, no ho vàrem poder llevar dur a Pollença quan ho volíem dur i després ja sí, hi va haver una demanda des de Pollença de que allà la cosa ja no era com havia estat aquests anys enrere sinó que també necessitaven que aquesta comissió socioeducativa començés a funcionar, que això és el que ens queda encara...
1: Estem en procés.
0: Estem en procés perquè tot no se pot dur en van, però sí es veurà que des dels centres educatius, en aquesta reunió aquí on ja estàvem tots els centres del municipi representant, no només Udomoll, va sorgir la idea per part dels centres de que una de les problemàtiques que hi ha és que les famílies sense haver de nomenar ni xerrar de cap situació sociocultural concreta, és igual el nivell econòmic, és igual el nivell cultural, és igual d'on venguin. La qüestió és que les famílies, quan el nen és fora de l'entorn, és com que bueno, ell ha d'aprendre i el barri ha d'aprendre, però la família ha d'estar darrere i els ha d'anar reconduint. L'escola també ho pot fer, però també ho han de fer les famílies. I aquí és on estàvem tot d'acord en què les famílies necessitaven aquesta informació. És a dir, els actes del teu fill, de qui són responsabilitat, fins a quin punt, com tu has d'ajudar a la societat, en el final, en el sector educatiu, perquè aquests nens tinguin una conducta correcta. I, bueno, d'aquí va sorgir la campanya, i ara ja vos deixo a les dues tècniques que jo els hi vull agrair la feina que han fet, perquè realment heu fet una feina molt, molt interessant. Ariadna, he vist les petites fotos que he vist que avui veurem, bé, avui, perquè clar, això està gravat, però avui que estem gravant se farà la publicació. Veurem el que s'ha fet, hi ha una feina conjunta d'equip i molt important, per tant, gràcies a totes dues.
2: I heu dit que vau crear aquesta comissió amb policies, tutors, centres i de més gent d'aquest entorn, i m'agradaria saber quins són els actes o quins patrons vareu detectar, quins eren els problemes principals que s'havien de solventar
0: en aquell moment.
2: Urgència.
0: Aquests de conducta, aquí hi havia, a secundari hi havia un problema molt important d'absència als centres.
1: I de risc autolític.
0: Exacte.
1: L'any passat. Varen fer molt de protocols.
0: Això va ser l'any passat, sí,
1: de risc autolític i després molt de problemes de convivència ja fora de l'horari escolar. Mm. El tema és que en el centre tenen les normes molt clares, però quan surten i ja no tenen el centre damunt, pues clar, aquí segon varen arribar a la conclusió de que la responsabilitat és familiar i era en horari no lectiu. I eren tot temes de convivència. I en el principi me'n record que també vam mirar de posar presència policial en segon quin punt,
0: sí.
1: D'humor i mesures concretes. I, bueno, i aquestes de prevenció, com aquesta campanya, que ha sortit més a llarg termini.
2: Molt bé. I, a més, quan parlau de responsabilitat familiar, no? Perquè al final són unins que se comporten així, però molt de pics ve des de l'educació que se'ls dona de... A què vos referiu, en responsabilitat familiar?
1: Jo? Bueno, responsabilitat familiar. Jo sempre dic, com a pedagoga, que tot el que faci un infant o un adolescent no és culpa seva. és conseqüència de lo que els adults que tenen el seu entorn fan o han fet amb ell.
0: Ho han deixat de fer. Ho han deixat de fer.
1: Ho han deixat de fer, exacte. Important.
0: Sí, és important això, lo que han deixat de fer.
1: Per tant, si partim d'aquí, tots els problemes conductuals que pugui suposar un menor és responsabilitat dels adults que el cuiden i que se suposa que tenen l'obligació d'educar, perquè quan tens un fill és la teva obligació educar-lo i perquè s'adapti a les normes de convivència del seu entorn social. Per tant, aquesta és la responsabilitat a la que intentem recordar, perquè és un recordatori, perquè hauria d'anar implícit, no?, amb el fet de tenir fills a càrrec, aquesta obligació d'educar-lo perquè s'adapti a unes normes socials, perquè vivim en comunitat i s'han de respectar, pues, a la resta de persones, a la resta de material immobiliari, etc. Per tant, és això a la que ens referim.
2: I creus que les famílies avui en dia tenen més dificultat per a lo millor educar, no sé, els fills, més si venen d'altres països,
1: d'altres
2: cultures...
1: Jo sí ho crec, fermament.
0: Jo també ho crec, el que passa que crec que hauríem de diferenciar diferents hàbits, àmbits, o diferents famílies, en diferents realitats. Tenint les famílies d'alt poder o mig alt poder adquisitiu, que normalment són els dos membres de la família que fan feina, amb una situació bona, de cada vegada adquirim més responsabilitats i fem feines que duren més temps, a més llarg termini, i això fa que ho fis, en el final són responsabilitat teva, és evident, però no els hi pot dedicar igual el mateix temps. També és vera que el que vivim de fora no és el que vivim de fora, no que res fa, no sé, 50 o 60 anys, les realitats socials són totalment diferents, perquè jo moltes vegades ho he enxerrat, no? O, és que jo, potser ma mare no me deia això s'ha de fer així, no estava contínuament en jo per dir-me a cada hora el que havia de fer o havia de fer malament, però si és vera que ma mare me deia se fa això i s'ha acabat, i a vegades hem perdut aquest límit, és a dir, aquest se fa això, està molt bé, hem de xerrar i hem de dialogar, però tampoc no tots els nens els hi serveix dialogar. Potser no Lola ho veurà d'una altra manera com a pedagoga, jo ho veig des de la pràctica, bueno, també com a docent.
1: Jo veig dues perspectives. Una, el sistema social d'avui en dia te posa el tema de tenir fills, t'ho posa molt difícil, perquè la gent ha de fer molta feina per arribar a final de mes i no pot estar amb els seus fills, i per educar has de ser amb ells,
2: no, vull dir, per educar, no?
1: Clar, per tant, i després hi ha un altre tipus de famílies, potser més d'aquí, que no són nouvingudes, que tenen, com tu has dit, un nivell econòmic més acomodat, i que jo crec que avui en dia en tema pedagògic s'ha confós un poc aquesta criança respectuosa ens la mancança de límits. Exacte. I els límits són indispensables perquè se desenvolupi un nin correctament. Per tant, confonem en tractar nins en respecte, que podria ser fora violència, en no corregir, i s'ha de corregir, i les coses tenen una conseqüència, perquè en sa vida tots els teus actes tenen conseqüències. La seva bona voluntat no estan posant límits en els seus fills, i això en el final és no educar, i tens nins salvatges. Què passa amb un nin salvatge? Que no compleix les normes, i després pues, hi ha dificultat de convivència. I per això la Maria José ha destacat abans que aquesta campanya no va només per aquelles famílies, a lo millor de cultures diferents, d'aquesta diversitat socioeconòmica que tenim, que a lo millor tenen més dificultats per educar perquè no estan amb els seus fills. No, no, és que també va per famílies de pollança amb nivell socioeconòmic acomodat, que tampoc no estan educant els seus fills.
2: Perquè, bé, els centres educatius, instituts, escoles fan la feina que poden sempre, però creus que potser s'ha delegat massa l'educació?
0: Sí, totalment. Sí, totalment.
2: Una responsabilitat que potser no hauríem de tenir.
0: Jo t'ho puc dir perquè ho he sofrit a les meves cans. Arriba un moment de que l'escola ha de suplir no pares, i no, no mos han d'equivocar. Sí. L'escola, evidentment, tampoc estic a favor d'aquesta corrent de que l'escola està per ensenyar. No, l'escola està per ensenyar i educar. Exacte. Però sempre anant de la mà de les famílies. I jo crec que darrerament ha hagut una fractura entre l'escola i les famílies, i això és el pitjor que podria passar. I jo des d'aquí, ja que tenc l'oportunitat de tenir un micro, convida les famílies a que cerquin la manera de consensuar i dialogar amb els educadors. Això no se tracta de nosaltres i vosaltres, això se tracta de tots i anar tots junts. I units, en el final, són pessetes que són molt, molt bones de modelar, però el modelatge ha d'anar de manera conjunta de l'escola i de les famílies. I així,
2: hi ha una comunicació.
0: Clar, i així i consensuar. Vull dir, no pot haver una relació de tira tancar allò que fas, ni des d'una banda ni des de l'altra. És a dir, ni el mestre es podem anar dient als pares és que això no ho fas bé, és que això no ha de ser així. Hem de cercar, i per algo som professionals i vull pensar que i tot tenim vocació, això vull pensar, i hem de cercar la manera de comunicar-nos amb ells de manera respectuosa, perquè al final això és el que veuen els nostres fills. I a l'enrevés, els pares no poden anar els educadors a tirar encara allò que no fan o que ells consideren que no fan. I fins que aquest llaç que s'ha romput, i estic convençuda que s'ha romput, només queda qualque fleca unit, molt poquets, no se torni fort i no tornem a ser tots un, estem perduts com a societat. I és així, eh? Pareix a lo millor molt catastrofista, però és així. Perquè tot comença des de la base. Per tant, la base ha d'estar més forta que mai. I els pilars han d'estar més forts que mai. I educació, i o educació, sí, quan me refereixo a educació, me refereixo al sistema educatiu, eh? Educació i família ha d'anar junt totalment. Totalment, però.
2: Molt bé. I quins són els missatges i com els enviareu a les famílies, com els hi fareu arribar tots aquests missatges?
3: Bé, clar, tota aquesta situació que comenten tant la regidora com la Lola, tot això s'havia de transformar en una campanya, en una cosa que pogués arribar de manera fàcil a la gent. I me'n recordo el primer que m'ha dit la Lola quan ha de ser una cosa impactant. Que clar, sí que és vera que clar, l'educació és un tema molt sensible, potser no tothom està d'acord o no comparteix, o sigui que no tothom educa de la mateixa manera. Clar, és vera que també sabíem que, i a més en un món de les xarxes socials, depèn de com se diuen les coses, pot generar polèmica, però també concordat amb els centres educatius se va arribar a un acord que havien de ser missatges potents. I són missatges que si tu els veus, o sigui, són missatges molt curts, perquè ja sabem un món de la xarxa social com funcionen, són missatges molt curts i que a lo millor quan els veus, perquè se xerra de tolerància, se xerra de bon comportament, se xerra dels usos que fan els joves en diferents eines, clar, pot ser molt ambigu, però són la base de lo que seria l'educació. I també, bé, això ho podrà explicar na Lola millor, el valor també d'aquesta campanya és que tots aquests missatges no els hem inventat jo, no els està inventant ni la regidora ni la tècnica, són missatges que estan emparats per lleis i per el codi civil.
2: Això anava a dir que impacta la gent quan sent que pot ser algo penat a una llei.
3: Exacte, no? O sigui, no és que l'Ajuntament de Pollença t'estigui dient que has de fer això al teu fill, és que ho diu codi civil o ho diu its llei. Clar, això encara li aporta més valor.
0: Això és important, eh? Això és important, perquè no ho he dit, però la base de la primera reunió de la Comissió Socioeducativa fa 2 anys va ser aquesta. Una de les coses que ens va traslladar el director de l'Institut d'Humoll era, que era el 155, Lola, del Codi Civil.
1: Crec que sí.
0: Diu, jo me'n vaig i quan venen les famílies a l'escola els hi dic, escolta, aquí tens un article en el Codi Civil que diu que tu tens una responsabilitat. I és veritat que tothom va pensar, ostres, és que no és el mateix que t'ho digui una persona, que pot ser un criteri personal, que no que tu ho vegis a un manual jurídic,
2: no? Més, no?
0: Exacte, i d'aquí ho recalc, perquè d'aquí sorgeix tota aquesta campanya reforçada en els articles del Codi Civil, superimportant.
1: De diferent
0: normativa. Perdona, és que no havia pensat a dir-ho i trobava que era important.
3: És així, vull dir, ja ho veureu, hi ha diferents lleis, també això són 5 missatges diferents, que al principi de la frase són 5 temes diferents i tots acaben en el lema de la campanya, que és la teva responsabilitat. Això farem una publicació setmanal cada divendres, començarem ja aquest, a les xarxes de l'Ajuntament i d'Educació, I clar, és una campanya que també està pensada perquè se pugui, o sigui, és temporal, vull dir, se pot tornar a repetir, i tot això també s'ha reforçat amb unes falques que heu fet a Ràdio Pollença, que també s'emetran, i és una manera de donar-li difusió. A més, també, la campanya va en 4 idiomes. Se compartirà un mateix missatge en català, en castellà, en anglès i en àrab, per lo que comentaven elles, de que va dirigit a una família de Pollença, però també a una família nouvinguda. I bé, aquesta era un poc l'idea, com adaptar, clar, no se pot explicar a través de xarxes tota aquesta problemàtica traduït en una imatge o en una infografia, però sí que a nivell visual i de treure missatges curts, també missatges inicials ho van xerrar en l'OL, eren molt més llargs, van xerrar que s'havia de reduir perquè fos el més important possible.
2: Molt bé, i quines més coses, a més de, perquè principalment és per xarxes socials tota aquesta campanya, però teniu pensat més coses, perquè com deies és una campanya viva que se pot ampliar, se poden fer més coses.
1: Sí, que... bueno, pensant que no tothom, no tota la ciutadania de Pollença té accés o té les xarxes de l'Ajuntament o escolta Ràdio Pollença, pues també complementarem amb imatge visual física a punts estratègics del municipi que sí que són de concurrència de bastant gent. Per exemple, aquí a la plaça Miquel Catllonc, que venen moltes famílies en aquest parc, i aquí pues, una lona que complementi aquest missatge perquè pugui arribar en el major nombre de famílies possible.
2: I ara el que parlàvem de la llei, que és una cosa que impacta, creus que és necessari arribar en aquest punt o és una necessitat que hi ha?
1: Bueno, jo com he dit, jo m'ho plantejo aquesta campanya com un recordatori, perquè tot això són obligacions que les famílies tenen ja de per si, i nosaltres només estem recordant que la normativa, les lleis, que te diuen els teus drets però també les teves obligacions, diuen que ho has de fer. Per tant, la manera de, el fet de posar la normativa a darrere el missatge, pues, és com que ho fonamenta d'una manera més seriosa. No sé, és que opineu altres.
2: Sí, sí, me refereixo que és un punt en què s'ha hagut d'arribar, no?
0: Per... el tema de la llei.
2: Sí.
0: Clar, és que sap què passa? Que tenint tant d'inputs, de tant de llocs, de tantes, de diferents... accessos a les xarxes de diferents, que arriba un moment que és que la informació que ens arriba pensam que és una manera de pensar d'una persona. No ho valoram, no ho veiem com algo que és una obligació. És, bueno, està... O sigui, jo a vegades dic, és que hem arribat en el límit de l'expressió, és a dir, de la llibertat d'expressió. Evidentment, tot. Vivim en un país democràtic on la llibertat d'expressió és un sumum, no? I s'ha de poder fer. Però clar, arriba un moment que la gent no sap destriar entre el que és l'opinió d'una persona. Després també mos quedam sempre en lo bo, perquè les persones sempre mos quedam en lo bo i mos quedam en los drets, però no m'agrada sentir les obligacions. Les obligacions són limitadores, les obligacions l'únic que fan és un corset amb mos, és que mos diuen el que han de fer, no mos donen llibertat, mos lleven la llibertat, no? És que perquè tot se compleix que hi hagi un ordre, també hem de complir les obligacions. És que què farien si no hi hagués normes? És que, bueno, seria que en boom, no? I jo crec que la cosa va per aquí, vull dir, deixar molt clar, perquè sempre xerrant de drets és el que xerràvem, el que deia abans na Lola, durant molt d'anys pedagògicament, que ha estat molt bé perquè era necessari, ha d'haver un respecte cap a l'infant. L'infant és el primer que s'ha de respectar, evidentment.
2: I ha de saber les conseqüències.
0: Clar, també, no? Hi ha d'haver un respecte cap a l'infant, no se'l pot violentar de cap manera, però t'ha de tenir, o sigui, quan la seva conducta és arribar a l'extrem dels drets que tens com a nen, després les teves conductes que rossen aquest extrem dels drets, també has de ser coneixedor de les obligacions que tens i on has d'aturar i on el que estàs fent i està malament té unes conseqüències. No estem xerrant de càstig. És que el millor, i aquí és on a vegades ens equivoquem, que també hem tingut molta informació de com ha de ser el càstig. El càstig no té per què ser algo, evidentment, físic, de cap manera, ni verbal. Hi ha altres tipus de càstig. I clar, això s'ha de donar a conèixer, no? És que va, tot va envoltant tot aquest tema. És un tema que podríem estar xerrant hores i hores i hores.
2: Sí, això...
0: No? Potser el següent pa idea ha de ser d'això.
2: Sí, no sé si voleu afegir qualque cosa més sobre aquest tema. Bé, recordar per on, no, quina serà les, la manera de difondre aquesta campanya. I
3: sí, quan dèiem, començarem aquest divendres, serà una publicació setmanal durant 5 divendres entre maig i juny, perquè són 5 publicacions, per tant són 5 setmanes, tant a l'Instagram com en el Facebook de l'Ajuntament, també ho compartirem per un canal de WhatsApp, després també a través de les falques, i també després no sé si els centres educatius ho faran arribar de qualque manera.
1: Sí, a lo millor fem arribar a través de Gestip, que és l'aplicació que s'emplea per comunicar-se amb les famílies, perquè quan més canals, pues, més eficàcia, no?, comunicativa.
0: Jo convido la gent, a les famílies, que els vegin, que ens facin crítica constructiva, suggerències. Vull dir, això ho he dit abans, és com un ent o un animaló, no sé què li he de dir, no?, que té vida i que va evolucionant, i que el que hem de fer al final és això, que tingui continuïtat. Per tant, suggerències totes les que vulguin, i nosaltres seguirem fent feina, clar que sí.
2: I doncs molt bé, anirem veient cada setmana una nova proposta d'aquesta campanya, un nou recordatori, i moltes, moltes gràcies per venir, per donar importància a tot aquest, a tots aquests aspectes, i anirem veient com se desenvolupa això.
1: Gràcies.
2: Ariana,
1: gràcies,
2: Lola, Maria,
1: gràcies.
2: José, moltes gràcies.
4: Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.
5: Som Jumbilas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615-898-705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.
6: El Brissas de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine i gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzas artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brissas al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971 86 70 00.

0: alta inundació en aquesta rotonda flotant. Ara mateix, com sentiu, més d'una desena d'efectius de malla estan aixecant part de la cera per saber millor les causes d'aquesta fuita. Un dels testimonis que conduïa el seu vehicle ens ha explicat de primera mà aquest incident.
1: Bueno, venia en su cotxe de Sant Nin que fa gimnàsia deportiva i bueno, tenia un cotxe just davant i bueno, he tingut que frenar de cop perquè s'alcantarilla, bueno, la catxarqueta ha pujat cap amunt perquè ha rebentat la tuberia d'aigua.
0: I al lloc del fet, molt a prop d'una de les sortides de la via de cintura, la policia local ha tallat el pas als vianants per donar prioritat a Malla. I, per altra banda, el tràfic, ara, a hores d'ara, és més fluid aquí.
2: Moltes gràcies, Lluís, per aquesta darrera hora, per aquesta informació de servei des d'aquesta zona, recordem, a la Vileta de Palma. I canviem de qüestió a l'àmbit laboral. L'ERO, que l'empresa de repartiment Glovo ha acordat amb els sindicats, afectarà els empleats d'Eivissa i de Maó, mentre que els 29 treballadors de Palma queden al marge. En aquest cas, el de la Pitiusa i Menorca són contractats a través d'una flota que fa d'intermediària entre Glovo i els repartidors. La secretària d'Acció Sindical de Comissions Obreres, Sílvia Rodríguez, explica que a partir d'ara aquests treballadors tindran dues opcions.
3: Glovo, com a empresa, va a sol·licitar la recol·locació en aquestes flotes en la medida de lo possible. Són ells els que tenen la última paraula, perquè al final no són sus empresas. Trabajan con ellos, però no són sus empresas. Però és verdad que també hi ha moltes persones que prefieren la indemnització i buscar su otra cosa.
2: L'expedient de regulació d'ocupació de la companyia afectarà 436 treballadors de tot Espanya. I encara a la plana laboral, més d'un centenar de professionals del personal auxiliar tècnic educatiu es concentren en aquests moments i des de fa tot just una hora davant del Parlament Balear per denunciar la manca de reconeixement professional, social i econòmic del col·lectiu.
4: Els treballadors reclamen millores urgents de les condicions laborals, com la reclassificació professional, l'adscripció estable a centres, la reducció de jornada per als majors de 55 anys i la substitució dels contractes temporals per places estructurals.
5: Hem d'aconseguir moltes millores, principalment que mos tinguin en compte la nostra feina, lo important que és, i que no mos prenguin com que són les darreres. No, la nostra funció és molt important dins l'escola i en els nens necessitats.
2: I a l'àmbit nacional, el govern espera poder dur el decret de pròrroga del lloguer al Congrés abans de l'estiu. El ministre de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha assegurat avui que el govern fa feina sense aturall amb aquesta finalitat després que el decret fos rebutjat el passat 28 d'abril.
6: Estamos trabajando incesantemente para poder volver a llevar a ratificación la protección para 3 millones de compatriotas que ven como sus contratos de alquiler vencen y, por tanto, más allá de las decenas de miles de personas que pudieron acogerse a la prórroga en el tiempo que estuvo en vigor, nuestra segunda prioridad para llegar antes del parón veraniego es que pueda volverse a aprobar la prórroga cuanto antes.
2: I amb aquesta informació de la plana estatal arribarem a les 6:04. Arriba tota la informació actualitzada a l'informatiu vespre de les 7.
7: Més informació a ib3notícies.com.
8: Ràdio Pollença, 107.9 de la FM, la ràdio que escoltes.
9: Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.
10: Som Convilàs 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615-898-705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.
11: El Brissas de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria i trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine i gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzes artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brissas al passeig Anglada Camarasa 27 del Port de Pollença. Reserva el 971 86 70 00.

0: Molt bé, Mitzida, com vos hem anunciat avui de matí, tenim aquí en Joan Benassa i Vives, l'artista local, perquè a Pollença gairebé tothom deu saber qui és en Joan Benassa, però per qui mos escolti de fora i qui no sap qui és, farem un petit recorregut per la seva vida. En Joan Benassa és una de les figures més reconegudes de l'art contemporani balear, pintor i escultor, ha creat un univers molt personal i mediterrani marcat per la força matèrica, el simbolisme i una mirada molt humanista. La seva obra combina expressionisme, emoció i connexió. El tenim amb nosaltres avui. Bones tardes, Joan Benassa Vives, com estàs?
1: Molt bé, bona tarda i gràcies per la convidada.
0: Perfecte. Idò, i jo quan t'he comentat abans i t'apareix, farem com una espècie de cronologia. És veritat que principalment molt vens a presentar el teu nou projecte que s'ha fet just ara aquest divendres.
1: Sí, divendres passat.
0: Divendres passat, dia 8 de maig, a la Mola de Mó, i és l'Utopies 2, el llibre, perdona, la pedra i el llibre, exacte, que ja ho havíem nosaltres anunciat també aquí, i que és una continuació, entenc, d'Utopia.
1: Bueno, és una continuació, però han passat 10 mesos de la primera Utopia, i el temps vola, és a dir, tot se mou, i crec que bé, ja veurà, l'utopia és algo que no existeix, la mateixa paraula utopia és no existeix. Passa que abans l'usava d'una manera com a que ajuda a fer camí, això ara de quan surt per fer el viatge cap a Itàquia és com aquesta mateixa cosa, sí. Però recordava que si bé és un no lloc, que l'Eduardo Galeano, que el diu que en Eduardo Biri va ser realment en aquí, li van fer una conversa que tenia a l'universitat, li van demanar per què servien les utopies. I ell va dir, és una pregunta bona, diu, perquè jo sé que les utopies no existeixen, que l'utopia està allà a l'horitzó, i que clar, quan un s'acosta a l'horitzó, 10 passes, l'utopia s'allunya 10 passes, t'acostes 20, s'allunya 20 passes. Diu, per què serveix? Diu, serveix per caminar, que és aquest fer camí del viatge a Itàquia.
0: Exacte.
1: I això va ser el primer plantejament. Aquest d'ara ja han passat un temps, és a dir, i ja hi ha més exigències. Realment, les utopies dos, perquè té els mateixos fonaments, però jo diria que ja humanament estic en una altra situació. Una altra situació amb el sentit de que pens que s'ha de tornar a demanar l'home. I una de les preguntes quan dic demanar l'home és que no que va al diàleg. És a dir, bueno, he usat perquè m'agrada apoiar-me en coses que han escrit d'altres, sí. A més el que jo pugui haver escrit, he apoiat unes paraules del Josep Brody, que diu que un artista o un escriptor sempre s'ha de dirigir a un amic per parlar amb ell. I diu, sí. Jo escric per trobar aquest amic. Es diu, jo escric per trobar-me amb ell. I fer l'única cosa que es pot fer per un home millor, seguir la conversa. En això consisteixen, crec jo, les civilitzacions. I crec que aquest moment era adequat aquesta cosa. És a dir, que tot està molt a un costat i a l'altre, i poca gent està xerrant per ser escoltada.
0: Exacte.
1: I molt menys per crear coses en comú, la qual les civilitzacions se basen en la conversa i en la discussió i en cercar un futur millor per tu.
0: Exacte, i ara que estem en aquests moments, i no sé si convendràs en jo, que realment estem en societats que tothom té molta xerrera i no que tantes ganes d'escoltar, i passen aquestes coses. Si t'apareix, Joan, ara mos ha xerrat de la darrera projecte.
1: La pedra i el llibre, però vamos, poden començar per on t'ho diu, perquè jo...
0: Començarem per la nova Itàquia del Mediterrani, que va ser aquest any 2022. Jo li he dit a ell que m'afecta personalment perquè està ubicada en el municipi de Santa Margalida, en els tres nuclis urbans que té, que són Santa Margalida, Can Picafort i Son Serra de Marina, i res, que mos pot parlar d'aquesta primera, perquè això va ser la teva primera incursió com a escultor.
1: Bueno, com a escultor jo havia fet dues petites coses antes, bueno, petites coses no, la primera va ser a la Rajada, que vaig omplir, que no recordaré el nom, però sé que era a la vora dels litorals o alguna cosa així, i va ser un estiu, perquè jo trobava que poca gent anava a galeries o saps, va trobar que l'art fluixejava en qualsevol moment i que necessitava tornar a sortir a trobar la gent. I aquest trobar la gent era un poquet usar llocs públics. Clar, que el passeig de Santa Margalida
0: de Can Picafort,
1: No, de Cala Rajada.
0: Ah, de Cala Rajada.
1: En aquest moment varen, no sé, per mi van tenir un milió de persones que varen veure, es divava molt de renou. I l'any 2016, realment, el bal occidental d'aquell moment de Can Picafort era en Joan Monjo, i m'ho va telefonar, també m'ho va telefonar més gent, però un d'ell per dir-me a veure si volia anar a veure Can Picafort perquè li agradaria fer alguna cosa semblant. Jo Can Picafort passava per davant, no m'agradava massa quan jo passava, però sí que quan vaig anar al passeig vaig trobar que era un puesto admirable. Admirable. La veritat, les plages, el litoral de Can Picafort...
0: Sí, s'ha dit Can Picafort, en Socat de Ferruig i Cap de Pinar...
1: Exactament, exactament. Sí. És a dir, a més, jo crec que després l'he conegut més, però hi ha el tros que va des de Son Bouló fins a Son Serra de Marina, que deu ser el més...
0: Son Real, la finca de Son Real, exacte,
1: Del Son més guapo de Mallorca. Sí. Jo era amic d'Antoni Moranta, que és que era el propietari de la seu Son Bouló, que es va morir, molt amiga de la seva filla, per dir, d'Anna Sebastiana.
0: D'Anna Sebastiana.
1: I d'en Tòfol.
0: Exacte, i ara han fet...
1: Exactament. I, pues, d'alguna manera, només veure passeig, vaig oblidar-me, d'alguna manera, de Can Picafort i vaig decidir que sí, que era un bon lloc per fer-ho. A més, això era 2016, me vaig trobar molt decidit a l'Ajuntament, al jefe d'obres i tothom, i me varen permetre fer coses que després sembla que són il·lícites.
0: És que va començar que no havia de ser una cosa temporal i ara ha quedat permanent.
1: Hi ha hagut dos processos. Un és que des d'un mateix moment que m'han deixat posar escultures d'Illamà, que és algo que era difícil, anant per la llei possiblement no fos possible.
0: Sí, costes pintura posat
1: possiblement ara no podria fer. Ara.
0: Bé, ja
1: però, en aquell moment no se va no posar ningú i jo, indudablement, me va entusiasmar l'idea i vaig trobar que eren com una mena de sirenes que era aquest despertar que encara estan posades allà.
0: Sí, sí, sí, precioses. Però, i les gavines que s'hi posen per damunt d'escap.
1: Exactament.
0: Tot un joc de...
1: És una cosa que jo volia fer. Indudablement, jo ja havia començat a treballar en material molt mallorquins. Havia acabat uns llibres que havia fet damunt del Mediterrani, que era Mallorca eròtica, Bateig de Remors damunt la mar, i una altra cosa sobre el Verdi. Havia fet una història de sexe, de societat i de cultura. I, bueno, som mediterrani no per voluntat, és a dir, perquè som de per allí, perquè estic acostumat a un tipus de mirar que té a veure amb una cultura clàssica mediterrània, no només en Mallorca, doncs és
0: som en Mediterrani, tots els que estem a Mare Nostrum...
1: Sí, i a més som una... Jo diria que som un poble molt mesclat, que és el cosmopolitisme d'ara. Jo me sent cosmopolita de ser mediterrani.
0: Totalment,
1: i m'agrada. I, bueno, i totes aquestes coses varen fer que el recurs, a un moment determinat que havia començat com a res... Quan va veure un camión sortir de casa meva amb aquelles figures, va recórrer a les paraules d'en Cavafis, perquè el viatge taca realment a la història de l'Ulisses, de l'Odissea.
0: Correcte, l'Odissea,
1: I el Cavafis és un poeta egipci, però que a l'antiguitat l'ha duita com ara. Que això és, a mi m'agrada molt que és parlar de l'antic amb el sentiment d'avui.
0: S'han
1: aconseguit dues persones, una ha estat en Cavafis i l'altra crec que també ha estat un escriptor que ha viscut molts anys a Mallorca, que és el Robert Graves.
0: El Robert Graves, segurament,
1: Que està enamorat també del Mediterrani.
0: Exacte, també va viure a Deà, que té aquelles vistes, i està enterrat a Deà, a més que té aquell cementeri que està damunt del Mediterrani.
1: Està com un símbol, era un home alt, amb un barret important, ha escrit una bona base, que el deia Claudio, molta obra
0: així,
1: ha fet una obra immensa i ha adorat a la deessa blanca, la deessa blanca, que es diu que és la musa de tots els artistes. A la qual, dint tot això, lo de Can Picafort me va venir per mà.
0: Sí, de totes maneres hem de recordar que tens un llibre, eh? Que hi ha un llibre, que existeix un llibre amb el mateix nom, La nova bitaca del Mediterrani, està a la teva pàgina web, sí, poden inclús descarregar, sí, sí, sí, poden comprar, i allà, com hem dit, hi ha notes i escrits d'en Robert Grave, que són dos enamorats, i en Camilo José Cela, que són dos enamorats i dos assidus, un d'ells, de fet, està enterrat aquí, que és en Robert Grave, com dèiem, i en Camilo José Cela. Si te sembla, tens res més a contar-nos d'això de Can Picafort?
1: Bueno, d'això del Robert... Bueno, jo vaig usar el Robert Grave, uh-huh, perquè després de Can Picafort, el que s'hi ha hagut, estivava un intent per part de l'Ajuntament de comprar-me, perquè crec que el poble també s'hi va mesclar molt.
0: Jo, sí,
1: crec que
0: quan
1: en aquell moment,
0: 2022, sí.
1: No, era el
0: 2016, quan 16, començava el projecte. Sí,
1: i a més començava també a Can Picafort. Per mi vivien 2.500 persones per
0: era
1: allà.
0: Eren molt pocs en els principis, sí, ara ja
1: molt
0: són pocs,
1: i ara en aquell moment són de més 8.
0: No, sí, sí, tant. Són més gent en el nucli de Can Picafort que no Santa Margarida de Pobla.
1: I vaig trobar que era, saps, allò de el xaló del poble, mm-hmm, també el vaig sentir. I és allò de realitzar-te com a conjuntament. Si bé m'ho van intentar comprar, no havia anat a concurs i no hi havia aquesta particularitat. I va passar que va ser una sort que jo crec que quan va quebrar una companyia una companyia turística, uh-huh, volien donar dobbers als hotelers balears.
0: Sí.
1: I crec que més que hi va una protesta d'altres empresaris,
0: sí,
1: i més que donar dobbers als hotelers em van donar en municipis.
0: Ah, d'acord.
1: I donant-te diners, que no sé qui s'hi va tocar, però una quantitat considerable al municipi de Santa Margalida, me varen proposar si jo me presentaria, si feien un concurs, per quedar-se per comprar-me aquestes figures i si volia ampliar algunes coses més. Indudablement és una mena de somni tenir un museu públic.
0: Totalment.
1: Quan encara ets jove. I deia, quan te fan això, doncs, vaig anar al concurs, m'hi va presentar, el va guanyar. Uh-huh. És a dir, i bueno, si m'havien de pagar 10, jo vaig posar 100 figures. És a dir, la qual ha estat esplèndid, és a dir, amb el sentit, bon sentit, però me sent com a molt identificat amb aquest territori.
0: I noi, gràcies a això, no tots som uns afortunats que poden sortir cada dia en el carrer a passejar i poden gaudir de la teva obra, que ara ja queda permanent, inclús llocs com la biblioteca, que aquella senyora ja ha segut llegint un llibre, és a dir, identifiques...
1: Jo, a més, també som un afortunat de tenir, no per un museu, sinó de tenir una participació tan alta i que... Avui en dia han canviat el temps. És a dir, avui tot és ja més físic, tothom té un mòbil, tothom té Instagram,
0: sí, Facebook, tothom té xarxes, sí.
1: I és una manera indirecta d'anar a fer moltes propagandes. Jo crec que l'any passat a Google Maps, que és una cosa de gent que mira, per migdia ha tingut 650.000 visites. Mm-hmm. I les fotos que arriben a sortir, ja no per jo, sinó per gent que se fa la foto i tot això, arriben a una barbaritat a nivell... pràctic, jo crec que està pràctic i me sent identificat i unit a Can Picafort, mm-hmm, d'alguna manera, i agraït al poble, és a dir, perquè...
0: Beníssim, i nosaltres, per suposat, a tu per deixem-nos gaudir de la teva obra. I d'això, si creus que... I d'això, passant cronològicament ja a la segona banda, que és Utopia...
1: Bueno, sí, tot, jo amb això d'en Robert Graves,
0: sí,
1: d'ahir del Camilo José Cela, sí, diré que vaig usar aquest test perquè el Robert Graves, per guanyar-se la vida, va fer un grapat de contes mallorquins, que el diu, que eren historietes de Mallorca.
0: Mm-hmm. Sí.
1: Que jo, quan s'havia fet el Museu Baluart, vàrem fer un llibre de bibliòfil i la seva filla, Ana Lucia Gres, va traduir al mallorquí aquest testes, mm-hmm, i un dels era en Seba, l'Hort del Tarongers, que venia a dir que era... Bueno, jo sent que ma mare tenia molt de mando. Jo som fill de matriarcat, d'alguna manera. Mon,
0: sí,
1: pare, molt bona persona, però com jo som molt de mallorquins i tot això, és dir, la mare, la Madonna manda molt.
0: Sí, sí, correcte.
1: Hi ha una història, l'història que jo vaig treure en seva l'Hort del Tarongers, que és un nàufrag que arriba a les coves del Drac i la deessa de Mallorca, que viu allà, té molta feina i l'envia, li diuen els homes cabra, mm-hmm, que la duien a la seva filla, que viu a les costes de Dea, que era on vivia el Robert Grec.
0: Sí.
1: I arribant allà, que és un nàufrag grec provenent de l'Argos, dels argonautes, de la gent, sí, que va cercar, aquests joves que se van a conèixer, que van cercar el Bellocino d'Oro,
0: mm-hmm,
1: pues li diu que a Grècia governen els homes. I clar, diu, però si els homes no tenen cervell. Sí, millor, no tenen cervell. Bueno, és una historieta d'aquestes. I l'altre d'en Camilo José Cela és una història que en Camilo José Cela, quan en Robert Grace va fer 80 anys, li va escriure basada en aquest text. I és l'història del poeta Lillo, un poeta que torna a la Colilla i que és recetat d'alguna manera perquè un papiros allà on ho fa volen amb el vent i alguns mariners cerquen aquest poeta imaginari que era el Robert Grace. La qual és a la primera vegada que s'ha traduït al mallorquí, al català, a l'inglès i a l'alemany, això del Robert Grace. I el fill li va demanar permís a en Camilo Jotecela Conte, es dic que si m'ho donava permís per Montero i ell ha estat encantat.
0: Sí, bueno, no i tant.
1: I com atestes, és un poquet, bueno, un resum magnífic per concluir d'alguna manera la història del Mediterrani, d'Itàquia.
0: D'Itàquia, de viatge Itàquia.
1: Som la mateixa persona, continuo amb el mateix sentiment de bellesa, però crec que d'aquí a dia hi ha que posar més continguts a les coses que un fan, perquè tot en el final comença a ser fàcil.
0: Sí.
1: Vivim un temps on res està prohibit, en la qual la llibertat l'han d'aprendre a usar.
0: Exactament, l'han d'aprendre a usar i l'han de saber usar també, i l'han de voler usar. Joan...
1: I després, bueno, després d'això, també Pollença vaig intentar fer una cosa que se va mesclar amb el Covid. Que va ser Raons Humanes, que eren un espoliol calvari de Pollença, que era molta escultura.
0: Que era l'escalonado calvari.
1: L'escalonado calvari a l'església del convent, perquè també era un any on no se podia entrar, però va ser una manera de mantenir que qui vol anar a passejar té qualsevol puesto per anar a veure-ho. Era un estiu, a més, que si... 2020, si tocava venir 1.000 turistes, però en varen venir 10. Amb el sentit, però així tot no era una cosa que me va fer aturar, sinó que vaig tirar endavant. També bales d'altres peces com a Txaua, Inca, que i Mari me varen demanar per posar allà, i quan tu prior de Lluig va venir, també va rebre una telefonada de Lluig.
0: També el vaig veure, de Lluig, que se passa dels peregrins.
1: I jo va fer, clar, i en vez de Raons Humanes ja li va posar Quimí de Lluig, que és una mena de convertir els argonautes en peregrins.
0: Veus? Mira.
1: I també hi va haver això, un puesto on vaig exposar inques, un convent de monges tanqueades que hi ha.
0: Sant Bartomeu, Sant Jerònimes. Sí.
1: I era refugi de moll oferiment. Va sortir un poquet per allà.
0: Sí, sí, sí.
1: Llavors va ser una altra història magnífica i que ha durat també 2 anys o alguna cosa així. I després, per azars de la vida, pues, va conèixer aquí el Festival de Pollença en Juan Carlos Caro, perquè, bueno, un dia de festival, i me diu que ell és productor de cine, o està productor de cine, que era el que havia produït El Verdugo i La Vaquilla, i jo li vaig dir que teníem una pel·lícula que estàvem fent amb el meu fill, que era Rons Humanes,
0: que també Joan Benassa.
1: Exactament, sí.
0: Joan Benassa fill, diguéssim.
1: Joan Benassa fill, sí. Que era un petit resum de... Bueno, de l'esporion que havíem fet i xerrant un poc.
0: És que és un diàleg de pare a fill, realment,
1: sí,
0: això de Raons
1: realment
0: Humanes.
1: És com un monòleg, però fet amb fill, que costa confessar-te el fill.
0: Sí.
1: És a dir, llavors va ser una manera de... Què el mos va fer perquè teníem dificultats en la gestió de permisos i tot això, i els us em va resoldre. I al mateix temps el varen posar com a productor, ja que estigui, i quan va voler presentar en el castell de Sant Carles la Vaquilla, m'ha demanat una certa ajuda i jo indudablement li vaig ajudar. I ella va conèixer el castell de Sant Carles i també va conèixer, bueno, un puesto magnífic a Palma que no el coneixia.
0: No el coneixies?
1: No.
0: És un museu d'armes espectacular.
1: Ara
0: conec,
1: val la pena anar.
0: Sí, sí, sí, ha de visitar.
1: I passaven, com han fet un port allà, passaven per uns moments i un dia me varen cridar en Juan Carlos, i em diu, escolta, el general te vol conèixer, no sé què. I jo, quan m'ho va dir, ja suposava que volia que fes alguna cosa així.
0: Sí.
1: Alguna cosa també. I, bueno, i a la conversació mos vàrem entendre molt bé.
0: Beníssim.
1: Jo estic participatiu, és a dir, i ell també, a veure. I, bueno, i vàrem començar amb lo de Sant Carlos. Sant Carlos, clar, m'ha trobat, supos que... assustat per allò de Can Picafort, perquè bordejava el límit de la legalitat, me va trobar i és un consorci entre militars, ajuntament i consell que porten allò, m'ha trobat medi ambient que m'ha posat més peres de les degudes, uh-huh. i ja vaig decidir així tot fer l'esporió en el jardí deixant dues peces a dintre.
0: Uh-huh. Això estan xerrant d'utopia, eh?
1: Sí, estem parlant d'utopia.
0: Ja hem passat d'utopia, que la d'ara és inaugurada 2025 i que s'ha prorrogat ara aquest 2026 també.
1: Estava inaugurada per 2025, durava fins dia 20 de gener d'enguany, uh-huh. però m'han demanat un any més.
0: Que bé.
1: I quan m'ha demanat l'any més, m'han proposat perquè s'hi coneixia la mola.
0: Uh-huh. Ah, veus, de Fortaleza, de Fortaleza.
1: Sí, i jo m'ho dic, la coneixia, és un puesto més màgic d'Europa.
0: Estic d'acord.
1: És dir, és un puesto, és una fortalesa increïble, uh-huh. amb unes històries espeluznants, perquè nosaltres hem viscut una guerra civil, etcètera, sí, etcètera, sí. I on mai l'han intentat ocupar, uh-huh. diguem-ne. I en canvi té un deterioro dels vents, les aigües i tot això molt considerable, que fa un lloc màgic.
0: El fa un lloc màgic com a decadent.
1: Decadent, és dir, tot està perfecte, d'alguna manera.
0: Exacte.
1: I vaig dir, quan m'ho van demanar, i juntament amb allargar un any més, vaig dir, vale, la faré.

0: d'aquests i és un bon lloc per veure-se perquè...
1: Sí, sí, ara ho estic mirant, els estic uatjant per la web, sí, que vos convid a veure la web,
0: sí,
1: també.
0: Sí, vaig a la web, també podeu trobar la pel·lícula, que he parlat de Rons Humanes,
1: sí.
0: Està Prime Video.
1: I està a Filmin.cat, també.
0: A Filmin.cat, i a més és lliure per veure-se.
1: Sí.
0: No ve dit molt perquè també volia que estigués traduïda a l'anglès, que està traduïda, uh-huh. Però per lo que sigui encara no han començat a posar-ho tot,
1: sí.
0: I per no embuiar-me no
1: vas veure.
0: Però vamos, jo la vaig veure fa dos dies, uh-huh. I feia dos anys que no la veia i me va encantar.
1: Jo l'he vist a Filmin.cat, és sí, molt interessant, a posar aquest diàleg que veig pare fi, però com en bof per estar aquest misteri.
0: Queda molt maco. Queda molt
1: maco. Sí, la veritat que sí.
0: Vista l'altre dia, pues me va agradar. Més de la que jo m'havia agradat quan la feia. Les coses, quan les fas, vols-ho defectes, i quan se te n'olviden, s'olvides del defectes igual.
1: I si ho mires en el prisma dels temps, a vegades dius, te tornes un poc com més tolerant, i dius, mira, pues tampoc no està tan malament, i ho veus d'una altra manera, amb un altre prisma, també.
0: Sí. Llavors, ja havia començat amb aquests nins damunt dels arbres, que realment me comencen d'un col·leccionista xino, índio nascut a Uganda, però que viu a Londres, que m'havia comprat escultures, i a la finca de Mallorca que havia comprat tenia una soca de pi morta que el dia traslladat. Havia comprat un tros molt gran de terra, dia traslladat, i tenia un gerrobet també que havia traslladat, però eren morts. I després de comprar-me les peces, de muntar-li les peces, m'ha dit, faries algo? I ell és una persona que és bastant caritativa.
1: Sí.
0: És a dir, li agrada participar en la col·lectivitat. Per suposat, ha guanyat molt de diners, de ser bon negociant, però també és col·laborador. I se m'ha ocorre fer un joc de nusab, l'arbre de la vida, que són com aquests ninets a damunt d'un arbre.
1: Un com a soques.
0: Exactament.
1: Sí.
0: I bueno, me va sortir, clar. Quan l'any passat d'un pi de Sant Vicent ho dien de tirar, un camioner que és amic meu m'ho diu, escolta, vols un pi?
1: Vols la soca del pi d'un pi de forma molt simbòlica, a més.
0: Exactament, va ser l'origen de fer totes aquestes coses. En la qual la mola té d'utòpic que encara són aquesta imatge de que com més en punt estàs, més llunyat l'horitzó. I després hi ha hagut tota una altra sèrie de coses que era el que no posava, que era lo de... A mi me feia falta es posar quadres una altra vegada, i es posar quadres grossos. I la mola, pues, m'he trobat la mina, que diuen que és allà on guardàvem bombes,
1: que és a part d'aquella tan...
0: Que és una que és com són 13 galeries espectaculars. Hi ha galeries per tot. A més d'un polvorí també que havien fet a dalt, que aquell ja està arreglat, però lo de la vora no està arreglat, és dir. I he fet aquestes sales. Realment, l'altre dia encara les agranava, perquè era deixades també. Són imatges, també hi havia un niu d'un colom i han nascut dos colomins la setmana passada.
1: I la mola ara, perdona, que estem xerrant de la mola de Mó, perquè per qui mos escolten, se pot visitar, és visitable? Supos que la teva obra se deu poder visitar amb horari de visita de la mola.
0: La mola està més ben organitzat que el Museu de Sant Carles
1: de Palma,
0: perquè ha entrat una part d'empresa privada. I la mola l'any passat, perquè la mare, els datos que m'han donat, tanquen dos mesos a l'any, però se visita de les 10 del matí fins a les 8 del vespre. I a més paguen una entrada de 8 euros. I a més hi ha buguis per recórrer tot allò. La qual és un...
1: Està molt ben organitzat.
0: Està molt ben organitzat.
1: Molt ben organitzat.
0: I 58.000 visites pagant està molt ben... Funciona.
1: Està molt ben,
0: funciona.
1: Sí.
0: I, bueno, també ha estat un puesto on allà no m'han posat peros. És a dir, he hagut de canviar dues escultures després d'estar posades perquè no m'havia donat compte, ni ells ho sabien tampoc, ni els militars ni el director de la mola, que és en Rafa Duran, ho sabia. M'havien oferit de vora el quinom per posar que és la pedra i el llibre, que és la darrera escultura que he fet, de les novetats, i a la vista allà és una zona on hi ha un tipus de llevines especials, en la qual entrava un poquet dins allò, i perquè no m'ho posessin peres, hem preferit no fer la visita tan llarga i baixar-les un poquet. Igualment

0: han quedat molt ben instal·lades,
1: sí.
0: Però bueno, però el sentit d'arribar fins a dalt, de veure el puesto més meridional d'Espanya, que era la línia...
1: Sí, que ja és la planta més, sí. Més...
0: I els dos xenonots aquests, que són xenons que abans, ara ja no... la guerra ja canvia molt, és a dir, són abans, però feien distància d'uns 55 quilòmetres, i a 40 quilòmetres diuen que acertaven.
1: Uh-huh.
0: És a dir, la qual és una potència de xenot que no tornem a veure.
1: No, probablement no.
0: Així tot, el puesto... ha hagut aquesta petita cosa, tot l'altre pues, ha anat bé. Però la novetat l'he feta més a les galeries, on sí que m'ha reduït quadres meus de tots els temps, obres que a mi m'interessaven,
1: uh-huh.
0: I he fet una cosa com especial. He hagut de desmuntar el quadre, tornar-los a muntar allà dintre, és a dir...
1: Clar, perquè el transport no deu ser fàcil d'aquestes obres, és a dir...
0: No és fàcil, però al final amb voluntat ho fas.
1: Sí, total, dir,
0: al final... tot és feina, i si la feina no t'assusta...
1: Totalment, totalment.
0: I ho hem fet amb l'ajuda del meu fill, hasta del meu net, mm-hmm. En el bon sentit, amb també un camión, que per primera vegada no ha estat malament transportar, molt fàcil transportar coses, ara.
1: Sí.
0: I bé ràpid. I
1: que ho heu fet amb vaixell, per exemple? Ara
0: sí, cap a... d'aquí fins de Menorca, però molt, bueno, també és
1: sí,
0: molt fàcil.
1: Ara,
0: ara és, una,
1: sí, sí.
0: És una meravella, i una de les... A més, com ja ella fa moltes ballades al vaixell, moltes escoles van per un dia o per dos dies a veure Menorca.
1: Sí.
0: I també Quintos, també m'he trobat un dia de Quintos.
1: Que I jo mateix, agafo qualque vegada un diumenge de matí, agafes primer de matí i tornes vespre.
0: Exactament. O sigui, és la, Menorca és una altra illa, molt mm-hmm. diferent a la mallorquina.
1: Mm-hmm.
0: Tenim el mateix xerat de tarannà. Aquí és igual, bueno, les diferències poques, però tenen un sentit de col·lectivitat important.
1: Exacte.
0: Si bé que ara Ciutadella és una història,
1: sí,
0: i molts una altra història.
1: Però, sí, però aquestes petites sí, confrontacions, sí, quin clar. Gust tenir nosaltres a Mallorca també, entre els pobles, sí, i això, però això dona varietat i dona videta. Mm. Dona videta. Me'n recordo molt ràpid, però t'avui fer una pregunta. Per què aquesta, o sigui, quin sentit trobes tu de triar fortificacions que tant Sant Carles com Samoga varen a ser creades, o la seva primera idea original eren de defensa, de guerra, com
0: sí,
1: tu també has parlat,
0: guerra, de...
1: i tu has decidit posar-hi art allà
0: però,
1: de dins.
0: Però això és un...
1: Quina no, simbologia?
0: Jo els darrers anys, trobava que el món vivia amb una gran tempesta,
1: uh-huh.
0: I realment parlava de pluges,
1: sí.
0: És a dir, i de refugis, shelters, és a dir, l'amor és un refugi, he parlat molt de l'amor, i quan he vist estamits o coses, a gent m'agradava que està mullat d'aigua,
1: sí.
0: En el sentit de veure. Les fortaleses, bueno, després hi ha l'altra cosa, és que a mi m'agrada fer coses noves,
1: uh-huh.
0: És a dir, això el primer costa més, és a dir, he parlat que m'ha estat fàcil, però és que allò estava a les fosques, no hi havia ni llums, a la qual demanar que te posin llum costa. És a dir, has de,
1: sí.
0: És a dir que ho posin uquitoche també costa. Demanar
1: també,
0: ajuda costa.
1: Sí.
0: És a dir, la qual, però té la satisfacció de que vas obrint camins. És a dir, és una cosa... Sant Carlos, jo ja t'he dut dintre, que fa dos anys no el coneixia.
1: Uh-huh.
0: I com una manera de pagar un meu pecat de mal mallorquí, de no conèixer-ho, també era potenciar-ho.
1: Sí.
0: I la mola ja no. La mola, jo... De... Bueno, això, en quatre...
1: Et dic que hi va haver com una espècie quatre... de connexió entre Sant Carles i la mola.
0: Sí, i allà ho va fer perquè trobava que, a més, aquesta setmana d'utopia era el puesto, perquè a mi m'ha afectat els darrers anys, de quan som del Mediterrani, però m'ha afectat el Brexit.
1: Mm-hmm.
0: Perquè és una animalada dels humans. Un sí. Pensa que en Cameron, jo crec que quan que va ser qui ho va fer, estava en el Club Pollença prenent un cafè quan s'ho va pensar, perquè durant dos estius ha vengut aquí,
1: sí.
0: I va ser l'estiu següent que va crear lo del Brexit i se va equivocar.
1: Sí.
0: Ha estat un error i és un... En vez de ser un animal que somia, va ser una animalada humana. Que mm-hmm. va passar. I de més mos ha afectat a tots. Això per una part. L'altra part és la guerra d'Ucrània.
1: Sí,
0: dir,
1: i tant.
0: És a dir, el Covid va ser una insuflada de bon esperit a la gent, i tant l'Ucrània com la d'Ucrània ha estat una davallada a la part animal.
1: Uh-huh. Uh-huh. Sí, sí, sí.
0: I amb això, doncs, va trobar que era, bueno, l'història de l'home és una història d'un animal salvatge.
1: Uh-huh.
0: És a dir, en el sentit...
1: Sí.
0: I on, en aquests moments, per parlar ja de l'altre, però no tornem a l'utopia, que és una meravella, és a dir, que ser utòpics, i l'amor, més, l'amor, la família, els amics, que la, més, la bellesa, la bondat, és el sí. més mediterrani que existeix, són el fonamental per lo de la cosa artística. Per, com a contingut.
1: Uh-huh. És que utopia realment, si ho definiríem, ho definiríem com un model ideal de justícia, de pau i d'harmonia.
0: Sí, però la cosa és que quan m'he començat a enterar no ha estat possible mai. Ni Aristòteles, o ni Siracusa, abans va ser capaç, ni han estat capaç a Montfort, bueno, tothom que ha intentat alguna cosa, el Tomàs Moro, tot el que hi ha hagut,
1: Les
0: utopies no s'han pogut realitzar. Hi ha hagut algun moment que han acabat. I a Europa i tot, en qualsevol moment, segons si no ens posem un poc més fort, també haurà estat la gran darrera utopia que hem viscut.
1: Sí, és
0: que com a espanyol han tingut una sort immensa de tornar a europeus. És a dir, la sortida que han tingut en el nostre passat crec que ha estat una meravella.
1: Sí, tomba fronteres, unifiquem-nos tots i saber que tots som ciutadans del món. Perquè...
0: D'alguna manera, allà on hi ha novetats és un punt de conflicte. Lo de l'exèrcit també es reconeix que els humans som uns animals.
1: Sí, sí.
0: A la primera utopia ja ho deia, és dir, jo usava lo d'en Quevedo, que no existeix, usava lo d'en Fernando Biri, però també usava una frase d'en John Berger, que és un que la va dir quan varen descobrir les coves de Chartres, que són les més primitives que hi ha, on no diuen que l'animal i l'home caminassin un de vora l'altre, sinó que els pitjades un anava damunt l'altre, en els sentits humans, després de cada nova horitzó, sempre hi havia més animals. I en la qual un recorda, diu, bueno, perquè ho tens a molt, molt ràpidament ara. Hem passat de Covid ara, hem passat 5 anys.
1: I que pràcticament per que era ahir, ara estàvem...
0: És increïble el temps, diu que tot, primera cosa, tot es mou. És a dir, com a... Jo m'agrada les frases curtes, diu, què passa? D'un poc un món, tot es mou.
1: Sí, el moviment continu.
0: Primera necessitat, menjar.
1: Sí.
0: Segona necessitat, no s'ha menjat.
1: Exacte, correcte. I la segona és molt més important que la primera.
0: Exactament, és a dir, i dint tot això, pues, després te vas creant un món que és amb això. I ara, tornant en això de la pedra i el llibre, és continuar les utopies, perquè les utopies, si una persona no és creient, no és res.
1: Ha de creure en qualque cosa.
0: Sí, d'alguna manera. Creuen l'home, creuen...
1: O que sigui, però has de creure en qualque cosa, perquè si no acabes creient en qualsevol cosa.
0: I si no, per ser una bèstia.
1: Exacte.
0: Però vam, això era el primer. Has de creure, ara que no m'hagi perdut, no, pues la pedra, d'alguna manera, significa un poquet això, la duresa. Has de menjar, no has de ser menjat. Allà també la pedra se van escriure primer, perquè és duresa, perquè la van sobre filar i varen començar a matar, a poder construir. És a dir, la qual és una manera d'avançar. L'home, des d'un moment que se fa, que és capaç de pensar que necessita un altre estadi, ja creu. I el llibre és allà on se reflexa quasi tota la part espiritual humana, perquè de lo que és capaç de somiar. Jo abans d'hi parlar ja a raons humanes, que parlava d'una frase de la Carmen Martín Gaite, que diu que una persona ha de saber pujar els esglaons. Diu, perquè a la vida hi ha que inventar-la. Si la saps inventant, al final acaba de ser veritat.
1: Totalment.
0: I això és el paper que juguen els llibres, és el paper que juguen la religió, és el paper que juguen el pensament. És a dir, que és posar un cert ordre a la nostra manera de deixar de ser animals.
1: Sí.
0: I ser capaços de somiar d'una altra manera.
1: De somiar d'una altra manera i cap a altres horitzons.
0: Diu, després què passa? Pues en tot això, que ara ja hi ha intel·ligències artificials, hi ha màquines que són més llestes que nosaltres, indudablement l'home ve els ocells i ja pot volar. Abans hi he vist peixos i...
1: Ja podria nedar, exacte.
0: I aquí era ha estat una mena de més tot nosaltres, jo duc lentilles, és a dir, l'altre té un queixal malament, l'altre té una cadera malament, l'altre d'un marcapassos, és a dir... I la...
1: Que és el procés que, sí, que mos toca.
0: I som humans mig ostívols, ja. Diu, què m'he creat? Pues m'he creat una mena d'aquests guerrers que és el que veu de ciència i ficció, amb una pedra de la finca on estic, que m'agradava molt, sí. I un llibre que m'he creat. Diu, i la balança de sa... reals i de sa imaginària.
1: Entre l'imaginari o real, exacte. Sí. Sí, sí, sí.
0: Això en quant a la part simbòlica, perquè a mi m'agrada, a l'hora de posar-me a treballar, m'agrada tenir raons per fer les coses.
1: Sí.
0: Després hi ha unes altres raons que ara comença a posar en valor, que és la labor artística, que d'això tampoc no havíem parlat.
1: No, i en podem parlar, el que t'anava a dir jo i el que t'anava a demanar, perquè quin temps t'ha dut preparar una... i la labor, i de bon surt la creativitat, i de bon...
0: Bueno, la creativitat surt d'això, de llegir, de veure pel·lícules, i de fer molta feina.
1: I de fer molta feina, que ja m'ho has dit abans, que la feina és la persistència, sí, perquè les coses surtin. Però, per exemple, muntar una... Ara, per exemple, entre Utopia i Utopia 2, quin temps has estat per preparar Utopia 2?
0: Mal, per Utopia 2, jo vaig fent feina sempre,
1: sí.
0: És a dir, la qual no, però realment fa 3 mesos que he començat a pensar en Utopia 2.
1: Uh-huh.
0: És a dir...
1: I després va agafant obres que ja tens i les vas arreplegant, o tens
0: sí,
1: una idea?
0: Sí, perquè darrerament el que he après és explicar, intentar explicar millor la història i confeccionar peces que van cap allà mateix, és a dir... Uh-huh. Jo ja intento fer les coses el més noves que puc, és a dir, però, clar, tot seu... Abans he fet... En quadres, ara, allà se nota més que, bueno, tenc una capacitat de crear coses diferents que encara m'ho duc, però així, tot, quan ja fa molta feina, també fa més coses que ja tothom sap que són meves.
1: Sí, no, i a més tens uns... Ja t'ho dic, tens un segell inconfusible, és a dir...
0: I doncs no l'he cercat, eh? És allò que l'he anat trobant a poc, perquè no sé si és que m'ho tomba això, o què, però va, l'intenció és rompre cada vegada més, i tot ara, avui me notava, dius, jo aquest darrer any, d'alguna manera, un món ha empitjorat, però jo m'he aclarit.
1: Uh-huh. Ah, mira.
0: És un punt determinat, què passa? Quan hi ha borrasca, tu vols la borrasca, però hi ha un punt determinat, maldament hagis de guanyar la batalla, tu estàs més clar.
1: Exacte, sí, sí. I
0: ara penses que les cartes estan més clares que les que estaven abans. És a dir, haurem de treballar perquè la vida sigui com ha estat. Perquè hem viscut realment dins un... O jo he viscut dins una merda de paraís on sempre m'ha anat creixent.
1: Sí.
0: I a partir d'ara, quan no ho sabíem, no només preservar, sinó trobar recursos per sobreviure, ho tenim més malament. Així tot, dic que el Mediterrani i els illencs estem molt ben situats.
1: Som molt afortunats.
0: Molt afortunats.
1: Molt afortunats.
0: Molt, per dir... Mos queixem perquè tothom se queixa.
1: Perquè és que...
0: Sí, tothom se queixa, però no sabem on tenim. És a dir, jo al final he tornat a Mallorca per coses de família, però el primer any que he estat ja de major m'hi he quedat.
1: Sí.
0: I continuo indudablement sortint, perquè sortís fàcil, però anant a Rússia tardes 2 hores i quart per dir. Per anar de Nova York a Florida, o de Washington a Florida, tarden 4 hores d'avió.
1: Sí, també.
0: I per dir-te que no té de Nova York aquí, estan a fora com de Nova York a Los Angeles. Però hi ha un punt determinat que els europeus, no només els mediterranis, els europeus i els espanyols, és fàcil la vida que tenim.
1: Sí. Tot,
0: som molta gent i molt poc territori.
1: Tenim molt bon clima, tot és molt a prop, tenim bon menjar, tenim...
0: A nivell de velles i tot, tenim fins a 4 estacions bastant marcades.
1: Totalment.
0: És a dir, ben, quan fa hivern fa humitat i fa molt de fred, és a dir, l'estiu fa molta calor.
1: Correcte.
0: I la primavera és una meravella perquè tot està ple de flors.
1: És una passada,
0: i la tardor,
1: un esclafit de colors.
0: I la tardor, pues, sabem fer vi.
1: Sí, exacte.
0: Perquè és recol·lectat.
1: Exacte, correcte.
0: Llavors, quan parlava ara també de la cosa artística, clar, perquè me demanen, és a dir, jo tinc un sello molt marcat, però jo no diria que hagi fet un sello dins un passadís. Dic, jo tinc molt de pares. És a dir, jo fa anys que m'han dit, diu, què passa, jo... bueno, m'han dit unes paraules que ara no vull dir perquè no se poden dir, però que aquí no te pares, pues té problemes.
1: Ah,
0: dir,
1: ja t'entenc. Supos que mos han entès també en autos.
0: Sí, ja no, diu, pensa que tem, la primera vegada que va fer un narco, que m'anava molt bé, però va bon senyor, que a més era, després m'ha ajudat, és dir, m'ha dit, tu pensa que la veritat és que té molt de pares, però aquí no té pares és això.
1: Arco t'ha fet de referència al Festival de Madrid, no?
0: Sí, que va ser el primer any que vaig anar, i vaig anar, en un segon m'ha perforat l'estómac, i tracé primer per nis vist perquè no coneixia el que era el mercat de l'art.
1: Això estem xerrant de...
0: del 83-84, més o menys. I va ser de les primeres trobades voluntàriament. És a dir, jo he tingut una vida on he estat 2 anys, des de 12 anys pint, i he estat 2 anys sense pintar per problemes polítics, quasi. I he estat el temps més tonto de la meva vida.
1: Ja.
0: En la qual, en el bon sentit, és a dir, m'he llegit moltes coses, és a dir, ara, dius, ja està, però no m'acabava de trobar així com tocava, i bé, també aprofitats, per ara, quan ho veig, bueno, de la meva vida, que me sobren? Pues, algunes coses d'aquestes perquè m'anava equivocant. I no perquè no fos radical, era radical, i he tingut la sort de no haver nascut a un lloc com ha estat el País Basc.
1: Sí.
0: És a dir, ho dic en el bon sentit, perquè quan un jove té,
1: sí,
0: té coratge...
1: Sí, tenim un rebel té, que tenim. Sí, sí. Sí.
0: Bé, i indudablement, aquests 2 anys m'han fet que tornes com a recomençar el que era jo de jove. Ja no 15 anys ja m'acceptaren un quadre aquí no... no Festival de Pollença, que era nova cançó d'amor, que era Tenda en Serrat, que l'amor començava a ser una altra cosa, etc. No sé si m'explic, en tot el que comportava la repressió franquista i el que hi ha hagut després. I a partir de llavors, bueno, no 25 o 27 ja guanyava el Premi Pollença, perquè ja havia tornat a començar, però va amb la sensació de que he perdut 2 anys, encara l'ha tot damunt i m'ha fet que treballés més.
1: T'ha fet anar més aviat.
0: Sí, i m'ha fet tornar a reprendre, tornar a començar. És a dir, deixar-me d'històries físiques, perquè també una de les coses... Jo som mediterrani i som europeu. En el sentit de que... dius, a tu quins són els pintors que t'agraden? Pues, pintors com en Picasso, com en Matisse, com gent com amb un ordre rompedors. És a dir, de modernitat. I vaig trobar que també moltes de les coses que mos arribaven veníem ja molt comercialment vengudes i moltes des d'Amèrica. I, clar, jo no puc competir, jo que ven d'una família ordenada, o d'una regió ordenada, no puc competir amb un negre, amb un desclassat, amb una... la qual no puc parlar malament de la vida que m'ha tocat viure ni tot això. I bé, el que m'ha fet és ampliar...
1: Bruno, com es fa senyal, és que per mi, com que estem, a més, és una entrevista tan íntima, que però segueix,
0: no,
1: continua.
0: No, fonamentalment és que, diu, ja ha passat, però m'he intentat aprendre de tothom. I he tingut possibilitat d'anar en un lloc o un altre, i he fet, i m'he embolcat de totes les coses. I noto que qualsevol història com a bé, som hàbil.
1: Sí.
0: És a dir, fas feina, sí, però és que també m'ho surt molt ràpidament la feina.
1: Exacte. És a dir, ara has començat a fer com un reset, diguéssim, i has fet com un resurgiment després d'aquests 2 anys que m'has dit que vas estar.
0: Sí,
1: te van servir un poc per recapacitar i per dir no...
0: O 2 anys, bueno, va fer un stop.
1: Una aturada, sí.
0: I el dia que va tenir un moment i va tornar a agafar un lápiz, ja no ho va tornar a deixar i va pensar com d'una altra manera. Jo penso quan estic a l'estudi. També pensen de fora, però d'una manera, i és més ràpida la meva màgia que lo penses, digue, la qual confí. I que és, pues, has de ser aprenent en l'ofici.
1: Sí.
0: I m'agrada la pintura, és a dir, la cosa de l'art abast tot, però tampoc no res. Crec que en comesos, des d'americans o d'aquí, molt d'errors, creure una d'elles que tot el que fan els humans sigui obra artística. És a dir, això és una d'elles. I l'altre és dir que o quadres com un partit de futbol. N'hi ha de primera divisió, de segona, de tercera i d'infantils. I clar, i el valor d'un partit d'infantil no és...
1: No és el mateix que un de primera divisió.
0: Ni el mateix jugar la final de Copa que jugar la primera. És dir, les batalles són diferents, en la qual crec que els artistes tenim obligació de crear molts problemes, també. i l'altre dia no sé on és, i és veritat que el contingut en la pròpia forma. Però, bueno, si tu ets capaç de fer una vocal, has fet una vocal. Si saps unir una vocal amb una consonant, ja ets una espècie de paraula. Si dius una paraula complicada, vas. I si, de més, ets capaç de fer una frase, déu-n'hi-do.
1: Uh-huh.
0: És a dir, és veritat que l'espectador ha de ser llest i t'ha de veure que el que li vol contar, però sí, també és important que jo digui alguna
1: cosa. Totalment.
0: I el que digui t'hem de ser convincent.
1: Exacte, no? I, a més, has de saber transmetre la teva idea des d'algo més profund i des de la teva idea més... si te pareix, recordarem per acabar, perquè mos queden, mos ha passat una hora volant,
0: sí,
1: Joan, ha estat molt ràpid. Si te pareix, per acabar...
0: Estic molt atent tot sol i quan me poses xerrar...
1: No, i beníssim. A més, has vengut per això i jo ja t'ho he dit abans de començar. El que passa és que te pareix abans d'acabar, com comentarem i recordarem als nostres oients les exposicions que tens i els projectes que tens en marxa en aquests moments i que poden visitar, que una és Utopia, que han dit que vares inaugurar el 2025 i és el castell Sant Carlos de Palma, que se pot visitar amb horari de visita, de l'horari de visita, que si entren a la pàgina web de sobte i la pàgina web teva de Benassa també ho veuran, i que s'ha prorrogat a partir de gener, o sigui que s'ha prorrogat tot aquest 2026.
0: Un any més i suposo serà més, suposo
1: que
0: van conjuntes i ja veurem què passa.
1: Són 5 galeries exteriors, ho veuran
0: sí,
1: tot.
0: Sí, i a més és possible que també jo vagi canviant les pròpies exposicions, fonamentalment a la Mola i aquí. Quan t'han vist l'altre dia el nou general i com ha quedat la mina, que sí, diguem les galeries aquestes, sí, doncs possiblement me trobin puestos a Palma per fer qualque coseta d'aquí.
1: Qualque coseta més. Perfecte. I l'altre que s'ha vengut a presentar principalment, però que hem fet com un recorregut cronològic a tota la seva història escultòrica, és Utopia 2, la pedra i el llibre, que és a la mola de Mou, aquest lloc emblemàtic, màgic, com ja han comentat durant l'entrevista, que si no l'heu visitat, vos convido a visitar i que aprofitau i podeu veure aquesta exposició exterior de la pedra i el llibre Utopia 2 d'en Joan Benassa i Vives. Joan, si vols afegir qualque cosa més i
0: no,
1: si no...
0: No, vos don les gràcies, sí, me feia falta també una vinguda per explicar, però vamos...
1: Jo per això ha estat un plaer.
0: És molt fàcil, està molt a la vora de Ciutadella i és un plaer anar a Menorca.
1: És un plaer. A més, estem molt connectats, perquè quan estem a la zona nord, a Sabadia, mos pega cap a Menorca, estem molt connectats.
0: És anar i tornar, i ho fa molta gent. És una visita d'escoles.
1: Jo crec que és com una prolongació, de fet. És una prolongació. Joan, idoi, moltíssimes gràcies per la teva assistència. Si te pareix, acabarem, com t'he dit, amb una cançó que du per títol Utopia, d'en Joan Manuel Serrat, i que és del mateix disc, d'Utopia. Gràcies i bon vespre.
0: Gràcies.